Fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Desconnecta de tota la setmana i connecta amb Flash FM.
2: Dice,

0: Flash FM. Són les 8.
1: Benvingut al Flash Running.
0: Ara el ritme et domina.
2: Només tu.
0: I la sessió mesclada per Miquel González.

La victòria és pels que ho intenten. Let's push it hard.

què? Després d'escoltar la sessió de Flash Running, estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash.

0: Flash FM. Són les 9. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Se'ns ha posat romàntic el tio, per començar nova hora. Ell és el Jay Wheeler, amb el nostre número 1. És el De Lejitos. Què tal? Bon dia, família. This is Flash FM. Vinga, va, començant aquí nova hora després de la sessionaca del Miquel González del Flash Running. Què tal? Us saludo. Són les 9 tocades. Bon dia i bona hora, família flashera. Ei, a més, estem d'una bona. Avui m'estreno...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Moltes ganes de començar amb vosaltres, de posar-vos molt bona música, de passar-nos molt bé durant molt de temps. De moment, la primera, la nova de Hugel, Moving to the Sun. Bon dia, família.

d'aquelles batxatetes de les que ve de gust moure's un, dos, tres, quatre, d'esquerra, davant, darrere, Romeo Santos, Prince Royce, amb aquest èxit que es diu Dardos. Està sent un autèntic hit a la nostra emissora. Tenim el ritme, tenim el poder i tenim moltes coses preparades. La següent, Shakira amb BL.

0: 107.8.
1: Aquest 13 i 14 de juny, Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, a conèixer, a compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
2: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
4: El que vols escoltar... Sona Flash FM.

connexió Madrid-Almeria, a ISA i RVFV per fer aquest muchacha, un tema que fa uns dies va arribar fins al número 1 de la nostra llista del calibre 45. Ara la tenim al tercer lloc. Veurem avui a partir de les 6 amb l'Edgar Manchado si puja, si baixa o què carai fa. De moment, fins a aquella hora, seguim escoltant molt bona música. La propera, atenció, pugeu volum, que això... L'heu pillada ja, és la Bizarrap Music Sessions, la número 0, reservada per Daddy Yankee.

Aquest és un reggaetonazo amb segell 100% argentí. Emilia, Tiago i Nicki Nicole amb aquest Una Foto Remix d'allà fa un parell d'anys. Sonant a Flash en aquest matí plàcid de dissabte. La veritat és que avui és un dia d'aquells d'anar por ahí, de sortir de casa, perquè, mare meva, quin dissabte tan xulo se'ns ha quedat. I qui diu el contrari, menteix. D'aquells dies que dius, mare meva, jo d'aquí no me'n vaig, no me'n vaig, ni borratxo. Hoy me he visto mal.

M'ha fet il·lusió, eh? Hem tirat fins al 2015, 11 anys enrere. Això és una mica de reggaeton remember. El primer èxit amb el qual J Balvin ens va arribar a casa nostra amb aquest 15 èpic, mític, que sonava a totes les festes i bé que feien. Quinta marro, i és que els tenim tots mentre tinguin ritme. I ara tirem 10 anys més enllà, fins al 2025, l'any passat, la nova Flash. Rau Alejandro, Wisin i Ñengo Flow amb aquest Contrabando.

Un parell d'anys ja des que va sortir aquest èxit dels Figaflaues i un parell d'anys ja que els hi va canviar la vida a totes les marines de Catalunya. Ja no els hi, ja no els hi pots preguntar com estan, perquè la resposta no és ni bé ni malament, és morena. Oh, Marina, com estàs? Està morena, està morena, està morena. Pobre les marines blanquetes. Va, més coses. Cano i Justin Quiles amb Olvidarnos de Todo.

0: Un tema que porta ritmes de reggaeton, també de trap, que si canta en francès, també en castellà, Soul King amb Lola Índigo i RVFV per parlar d'aquest xulaco, aquest Casanova des de l'any 2023, sonant a Flash FM. Va, que arribarem a les 10 amb una del Maluma, que tinc preparada, que em fa molta il·lusió tirar. Abans, però, una del Manuel Turizo, que també deu rir-ho, per acabar l'hora. Escolta, no està gens malament, això, eh? Vinga, va, anem a tirar-la. Escolta.
1: Vamos.
0: És un consell. Por un pendejo no se llora.

0: Aquesta és l'aposta del Farruko al seu tema de l'estiu. Després d'intentar-ho el 2021 i canviar el panorama, passar-se el joc amb el Pepas, avui torna aquest 2026 amb aquest Yapaque, que és el nostre megacrack a l'emissora del ritme, al costat de Gracie i Steve Aoki, aquest Yapaque, inaugurant nova hora. This is Flash FM. Efectivament, 10 i 3 minuts. Què tal? Bon dia, família. Connectes amb Flash FM des de qualsevol de les nostres freqüències, la web, l'app, l'aplicació, etcètera, etcètera, etcètera. Espero que tinguem un dissabte molt i molt xulo. Tenim molta música per endavant. Per tant, sí.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, estrenant-me avui i fent-ho amb molt bona música. Com, per exemple, aquesta, des del Baifo, el nou àlbum de Quevedo, La Graciosa. Ella...

0: Boníssima, estiuenca aquest. Tu vas cinc del Realsby al mallorquí, que no sé si ho sabia, però clar, és que és mallorquí, és que parla català perfectament, clar, clar, evidentment. Ha hagut d'arribar a l'anunci de l'estiu aquest del Mediterràniament d'Estrella Damm, on surten uns quants famosos i surt el Realsby, perquè per veure el sentir parlar català per primera vegada. Això ho vaig veure just ahir, sincerament. Escolta'm, ell i molts més en aquell anunci, estiuenc, com el nostre estiu, que pinta molt bé amb tot aquest musicón. Juan Magán.
1: Oye, la vi. Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
6: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
7: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Beatles. Aquí estan el duet de Valls, els Figaflaues, sonant en directe a Flash FM, aquests solucions i no problemes remix des de l'any 2024. Clar que sí, optimisme. Vinga, va, som-hi, va, escolta. Matí de dissabte, plàcid, al cel, a les carreteres, per la penya que esteu currant. Ei, salutacions cordials, des d'aquí, vinga, va. I a tots els que esteu al cotxe també anant cap al circuit, per exemple. Avui és dia de motor a Catalunya. Ei, sortiu amb temps, que si no es col·lapsa, a l'arribada, aneu al tanto. No volem problemes. Va, vinga, escolta, sortiu amb temps, poseu el volum de la ràdio i la resta ho deixeu a les nostres mans. Que et posem tamarros com aquest, Coco, d'Omar Kurtz.

mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda. Sembla mentida, però és un facto com una catedral. Bad Bunny! El tio traient tota l'orquestra a passejar per fer aquest tremendo cumbión que és el baile inolvidable sonant en directe a Flash FM. Quan passen 5 minuts de 11:15 del dematí. En aquest matí de dissabte ens hi hem posat a les 9, ens hi estarem encara molta estona per endavant per escoltar molt bons temes, com per exemple tinc preparats Gonzi, Saiko, també Quevedo, abans les K-Pop Demon Hunters i aquest Golden.

0: la maravilla, Psycho, el Gonzi, yes sir.
1: You are in Flash FM.

donar molt bones vibres. Aquest El Golpito de Quevedo al costat de Nueva Línia. El recuperem des del Baifo, un àlbum del qual ens hem quedat 3 o 4 boníssimes d'aquí del Quevedo. A Flash! Vale. Al Golpito, que es veu que ja ho diu el Quevedo, Les coses buenas vienen al Golpito, que ho he buscat i significa, doncs, això, que venen lentament, Con calma, con paciencia y sin prisa. Per tant, lo bo ja ho sabeu, Porta el seu temps, com tot el temps que tenim per endavant aquí, en aquest matí, a Flash FM, per portar-vos molt bona música. Quan hem arribat a 3:15, tinc preparats a Juan Magán abans, això que es diu No tiene sentido, de Bel.

tornant a l'etapa màgica de l'electro latino de Badalona al món. És Juan Magán i aquest Mal de Amores. Pràcticament per arribar a les 11. Ens hem anat fins al 2013. I ara tornarem, però, a la realitat, a les novetats, perquè tinc preparat De La Osa i Quevedo i també Shakira per arribar a l'hora en punt. En directe, escoltant Flash FM, ningú té tant de ritme com nosaltres. No busquis que enlloc ho fan com aquí. Clar que sí. Vinga, va, i escolta. Tirem aquesta novetat que estem presentant ja aquests dies. És dels Flashy Ice Cream. L'altre dia es van passar pel Flash Urban amb el Miquel González i el Tomàs Poal. Podeu recuperar els podcasts, com sempre. La seva entrevista i la seva broma telefònica que val molt la pena.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ell és el José Ángel López Martínez. Evidentment, amb aquest nom s'havia de buscar alguna cosa amb més ganxo. El nom artístic és Jay Wheeler. This is Flash FM. L'autor d'aquest De Lejitos, que és el nostre número 1. L'hem fet servir per començar nova hora, 11 i 3 minuts. Què tal? Bon dia, família flaixera. Com esteu? Ei, hola, eh? Hi ha algú per aquí o no? Sí que esteu. Ben guapos, clar que sí. Doncs vinga, escolta, tenim molta cosa preparada.
1: A Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, escolta, doncs espero que tinguem un bon matí de dissabte. Anem a posar bona música, a ritme no ens guanya ningú. Per tant, vinga, va. Això es diu EO, de Bad Bunny.

un dels èxits més importants de la nostra fórmula a dia d'avui, el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, d'aquesta bachateta. Actual número 6 de la nostra llista, eh? Ja sabeu que avui a partir de les 6 de la tarda repassem de nou el Calibre 45 amb l'Edgar Manchado en directe aquí, a Flash. Sí, senyora. Vinga, va. Aquesta ja la coneixeu, eh? Es va enganxar a TikTok, Ryan Castro i Capo per tot el món, la Villa. Yeah.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

Aïssa, RVFV, aquest muchacha, aquesta mossa que els ha inspirat per fer aquesta cançó. Demostrant que aquí, de ritme, en tenim a cabassos per tots vosaltres quan passem ja d'un quart i mig de 12 del migdia aquí a Flash FM.

se'ns posava romàntic el Psycho, el Granadí, l'any 2023, amb aquest supernova, quin tamarro. Allò va ser un petardaco, eh? Aquell tema va sonar moltíssim. Molt bo, molt bo, molt bo. De fet, s'amplejava a la tornada de la cançó una cançó original de Melendi, per si no ho sabíeu. Va, què us sembla una mica de Bad Gyal amb Chencho Corleone? A mi em sembla perfecte.

Ah, pell de gallina, eh? Ens posem d'en peu, aplaudim, fem el que faci falta per rebre aquest tremendo èxit, la sessió 52 de Bizarrap amb Quevedo des de l'any 2022. Si no te la sabies de memòria, no eres ningú. De fet, aquell estiu recordo veure en un festival el Bizarrap en directe. Feia dues setmanes que havia sortit el tema i tothom se la sabia. Com aquestes coses, molt poques, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin momentarro que hem viscut. Va bé recuperar-lo de tant en tant. Mira, una proposta de la casa. Sergi Domena, al costat de The Beat, amb aquest tema que es diu Molt malament. Bon dia, família.

un parell d'anyets del 2024 de gènere. Dedicada aquest, per tota la penya que ens està escoltant a aquesta hora, que escolta Flash des de la platja, des de la sorra. Va, aquesta per vosaltres. Clar que sí, és que fa dia de platja, eh? Mare meva, sí, que està bé. Tot el país fa solet, temperatures de més de 30 graus. Vaja, ve molt de gust. M'hi vaig directe quan surti d'aquí.

Sí, senyor, des de l'àlbum Yo hago lo que me da la gana, l'any 2020, San Benito, amb aquest La Difícil, un àlbum discutiblement un dels millors de la història del reggaeton, perquè està absolutament plegat de tamarros. Molts te'ls posem aquí, a Flash FM, com Déu mana, clar que sí. Ei! Superem ja el punt de 3:15 de 12 del matí, ens aprovem cap al punt del migdia exacte, ho fem amb el xilè Kid Buddha.

Això qualsevol que hagi jugat al Counter-Strike o al Call of Duty ho sabrà, eh? Darrere del fum no es veu res. Suposo que Emília i Ludmila referien al fum de les discoteques, eh? Aquelles zones més fosques on passa de tot. Ai, que trapelles! Des de l'any 2023, no sé bé. Pràcticament arribant a les 12 amb això, tinc preparat J Balvin i Joel i Randy. Abans, un tema que m'encanta, que és... Flash! Això, aquesta col·labo tremenda de Ñengo Flow amb Omar Kurz. A mi el Ñengo Flow em té el cor robat, i això ja us ho avanço. I amb aquest tabarro encara

0: La gran novetat de la setmana en aquesta santa casa es diu Ya pa' qué, la nova de Farruko. És el seu intent de hit de l'estiu. Què tal, família? This is Flash FM. Sí, senyora. I amb això hem començat nova hora amb el nostre megacrack. Passen 3 minuts de les 12. Què tal, família? Ja en ple migdia. Portem en directe des de les 9 en punt. Ens en queden encara 3 hores junts. I encantat d'acompanyar-vos i de preparar-vos per molta música que tinc per davant. Musicón.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Vinga, va, escolta. Ja us diré què tenim més endavant. De moment, que

12 i 10 del migdia, hora oficialment en la que ens hem tornat boixos aquí a Plaça FM, pujant el volum a top per rebre això, el Màquina Time. Déu-n'hi-do, l'original, que era dels 90, de Netherworld, un himne de la màquina fet famós a les xarxes per Pastis i Buenri en els últims temps i aprofitat per Dimitri Vegas i Like Mike al costat de Marlon Hofstad per fer aquesta versió tan festivalera i tan dens i tan increïble que t'hem posat aquesta hora. Vinga, família, anem amb més coses. Ei. Tinc preparat el Baila, Baila, Baila, també Flash i Ice Cream, abans això del xilè Young Sister Culo. Dime cómo lo

0: 8. Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per BSL Esports.
3: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

una sinergia perfecta, podríem dir, entre la producció del Bizarrap i la veu de la Young Miko, que l'any 2023 van publicar aquesta Bizarrap Session, la 58, que té tant de flow, la veritat, eh? Per aquí i per allà. Ho omple molt, molt de ritme, sonant quan pràcticament arribem a quarts d'una del migdia. No confiïs en algoritmes. Nosaltres sí que tenim el poder del ritme i el tenim gràcies a gent com Quevedo.

Per allà del vermut i estiuenc, com entra això? La nova col·laboració de John Summit, l'estatunidenc, amb el Fate. Es diu Chica 305, el trobem al nou àlbum del Summit, que es diu Control Escape, que és molt xulo, per cert. Si us mola el rotllo així com el Tech House o el Melodic House més festivalero, us el recomano molt per escoltar-lo, perquè la veritat és que el tio ja fa anys i panys que treu èxits. I, evidentment, doncs, alguns els posem aquí. Per cert, no és la primera vegada que el Fate col·labora amb cançons de House. La primera vegada ho va fer el 2022 col·laborant amb Gordo, qui precisament també treu un tamarro aquest any que es diu Loco Loco, aquest.

És el nostre mega crack de la setmana a Flash FM, el Ya Pa Qué de Farruko amb Steve Aoki. No ens cansem d'ell, per això te'l posem tant. Una altra novetat que tenim molt calenta entre mans és això d'aquí, el candidat a ser un dels temes de l'estiu, també, perquè és el tema del Mundial. Shakira amb Burna Boy, Die Die.

escoltes Flash FM, una ràdio que té més ritme que el Red Bull de Max Verstappen, sonant el Todo de Ti de Rauw Alejandro des de l'any 2021, un hit absolut que el vam fer sonar una i mil vegades, una més no ve malament. De fet, si hi hagués una competició entre totes les emissores d'aviam qui té més ritme, nosaltres segur que aconseguiríem la pole position. Avui es nota que és dia de Fórmula 1, al circuit. Ens apropem a la una, ho fem amb David Guetta, Gone, Gone, Gone.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Més que una cançó, és una declaració d'intencions romàntica del nostre estimat Jay Wheeler, el número 1 de la nostra llista del calibre 45, aquest De Lejitos, per estrenar Nova Hora. This is Flash FM. I tant! Efectivament, són la 1:03. Què tal? Bon dia, família flashera. Aquesta hora connectada a l'emissora, des de la ràdio, des de la web, des de l'app, des d'on sigui. Els que esteu currant, els que esteu treballant, els que esteu a la platja, a la muntanya, passejant, sigui com sigui, salutacions de part meva. Estic encantat d'acompanyar-vos. Ens hi hem posat a les 9 del matí i encara ens queda una bona estona per endavant, la veritat. O sigui que... Hola.
1: Flash, en directe, sí. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Vinga, va, més coses. Per cert, si us heu de moure pel país, sabíeu que encara hi ha una mica de merder per entrar al nus de la Trinitat. Això, el trànsit, al tanto. I també hi ha alguna incidència a la R3 i a la R11, a comarques gironines. Vaja, normalitat del servei, que li dirien. Una mica de Clarent, això es diu Love.

un dels temes més calents que tenim ara mateix a la nostra fórmula, la fórmula del ritme, des de PRE, Omar Kurz, amb aquest fantàstic Coco. Amb ell arribem a la 1:10 del migdia. Què tal, família? Hora del vermut, ei, què? Ho esteu passant bé? Un vermutet, unes patatetes? Doncs va. Sí o no? Vinga, va. Hem de parlar de Bad Bunny. Aquest tio ha plantat la bandera a Madrid. Després de fer 4 dates a Barcelona, 10 concerts a Madrid. Encara li queden 2, eh? Demà actua i el dilluns l'últim. Déu-n'hi-do. 600.000 persones en total hauran passat pels seus concerts a l'estadi Metropolitano. Sí.

Cuidado, que

0: 93.8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot. O no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.

Romeo Santos i Prince Royce, que han fet Bullseye amb el seu Dart. 50 punts d'una tirada amb aquest Dardos. Increïble. El fem sonar en directe a Flash FM quan queden 7 minuts per arribar a quarts de dues del migdia. Família, espero que estigueu tenint un bon dissabte. Aquí estem passant molt bona música, com aquesta des del Baifo, Quevedo amb Escala.

del Xile des de l'any 2024. Només amb 20 anys ja acumula uns quants èxits. La veritat és que el tio sempre precoç, eh? Un màquina, el tio. Per cert, amb tant de musicot, us preguntareu si som optimistes o no, si veiem l'ampolla mig buida o mig plena a Flash FM. Nosaltres sempre veiem la plena.

recuperant aquest èxit de la temporada 2023, el Diluvio. Era el Rau Alejandro, fent una metàfora, vaja, del Diluvio en el quarto. Bueno, no cal ser el llapis més afilat de l'estoig per entendre una mica per on anava. El bo del Rau, ja sabem quin de quin peu calça, eh? Vinga, va, anem amb Cano i Justin Quiles.

però bueno, si haguéssim obert el micro aquí durant tota la cançó, m'haguéssiu trobat cantant la quin tremendo himne des de l'any 2017, Daddy Yankee amb voz, una col·labo de luxe, la rompe corazones. Això és un himne amb majúscules del gènere i és un plaer posar-te'l. Quan pràcticament arribem ja cap a les 2 del migdia, hem superat ja 3 quarts, anem cap allà amb Mora i Zetangana, el Droga.

dissimulat gaire, eh? L'Omar Montes i el Saiko amb aquest arena i sal que ens aboca a la platja. Ja sabem on miraven, eh, Trapelles? Amb això, pràcticament arribem a les dues. Falten, doncs, 6 minuts i escaig. Ara ja és aquella hora que el dinar fa xup-xup, eh? Que hi ha gana ja, eh? Ara, segur que més d'un i d'una que va sortir ahir a la nit, encara s'estan llevant ara a més apuesta, ja veuràs tu. Va, que arribem a les dues, amb Shakira i Belé.

0: Pere, iapa que Farruko, Gracie i Steve Aoki per començar nova hora. This is Flash FM. Correcte. I hem utilitzat aquest iapa que el nostre mega crack de la setmana per inaugurar aquesta horeta. Són les 2:03. Encantat de saludar-vos en aquest migdia de dissabte assolellat i calorós. Les vibres de l'estiu.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Encara ens queda una horeta ben xula junts per endavant. Per tant, anem a aprofitar-la amb temes com aquest, la graciosa.

TikTok fins a tot el món, passant, evidentment, sense deixar-se l'antena de Flash FM, on també ha sigut i continua sent un èxit la villa Ryan Castro, el colombià, al costat de Capo, posant una mica de rotllo així com afro aquesta horeta del migdia. 2:10. Va, que anem amb una novetat, també. I, a més, també té ritme afro, en aquest cas com Afro House, cortesia del Francesc Hugel, la nova. Es diu Moving to the Sun.

0: 93.8.
1: Aquest 13 i 14 de juny, Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, a conèixer, a compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
7: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
8: Sandungue, oh.

Temps del duet francès Offenbach, des de ja fa un parell o tres d'anys, es diu Overdrive. Boníssima, estiuenca, fresqueta, tot el que necessitem per aquest migdia de dissabte per nosaltres. Flash. Ideal, i és que Flash, ja sabeu que posem la música que sona de festa i quan vas a la discoteca pues, sona la música que sona Flash. I és que ho tenim tot, no podeu demanar res més. Per exemple, una de les noves del Quevedo.

bon consell de la boda de Manuel Turizo, que el qual sempre s'ha d'escoltar, i ja et dic, se l'ha d'escoltar sempre amb el nivell alt, perquè si no... No val res. Igual que aquesta, la sessió número 0 de Bizarrap, amb qui? Amb el...

0: falla, eh? aquesta connexió de Madrid-Aissa amb Almeria RVFV per fer aquest muchacha produït per un tal Krimli també. Bueno, es van juntar a l'estudi, se l'havien passat molt bé perquè els ha quedat pistonuda aquesta muchacha. Pràcticament per arribar a 3:15 de la tarda ja aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme aquest del Família. Com esteu? Espero que estigueu passant un dissabte d'allò més bo, eh? Sí, senyor. Què us sembla això? Tini i Ulises Bueno, dos amantes.
1: Esto dice así.

0: altra cançó que s'ha guanyat l'estatus d'himne aquí a Flash FM des del 2014. Nicky Jam, amb aquest travessures per totes les trapelles, bandarres que ens esteu escoltant a aquesta hora, que sé que sou uns quants i unes quantes, eh? Ja us veu. Adéu, adéu, adéu. Escolta, anem plegant o què? Bueno, família, escolta, això no para, eh? Perquè la música aquí, 24-7, el millor ritme, el trobareu aquí, com sempre, a l'emissora, amb més ritme de totes. Flash FM, això sí, per part meva, jo m'acomiado, que he estat des de les 9 del matí aquí, al peu del canó, per tots vosaltres. Ens ho hem passat pipa, a més, avui, primer dia d'estrena. Escolta, això ha sortit pistonut, per tant, cap queixa. Apa, jo vaig dient allò de... Ciao.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: No, però ja plego, ja plego. Us acompanyo ja en l'etapa final amb alguna cançoneta més que tinc preparada. Fate, preparar per sonar. També Justin Quiles o fins i tot això del productor de Sabadell, Estiu 22, es diu El meu àngel.

0: beso.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.

0: dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: 93.8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Flash FM.
6: Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: La

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
5: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.

0: Hi ha coses que no fallen per Sant Joan. I una és passar per la Traca. Varietat, bons productes i tot a punt per la revetlla. La Traca patrocina el Calibre 45 d'avui.
1: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el Calibre 45.
2: Som-hi, va!
1: Amb Edgar Manchado.
2: Què tal, com esteu? Molt bona tarda i benvinguts de nou al Calibre 45 de Flash FM. Dissabte tarda, cita obligadíssima amb l'emissora del ritme per intentar descobrir quin serà el número 1 de l'emissora del ritme al llarg d'aquests propers 7 dies. Fins ara, la cançó més important de Flash FM ha estat De Lejitos, de Jay Weller. Podrà repetir i sumar-se una altra setmana a la part més alta del nostre chart o no? És aquesta, per si no sabeu de què us estem parlant, que estrangeria. De Lejitos, de moment, és el nostre número 1.
1: Número

0: Primera setmana com a número 1 de Flash FM de Lejitos, projecte de Jay Wheeler, que a més és el primer número 1 de Jay Wheeler al llarg de la seva trajectòria. Recordem que l'altra referència d'aquest artista que teníem era La Curiositat, al costat de Mike Towers, una cançó que aleshores entrava com a featuring. Ara és ell sol el protagonista, no necessita absolutament a ningú que l'acompanyi per aquesta proposta. Insistim, el número 1 d'aquesta setmana, el número 1 dels últims 7 dies, veurem si avui repetirà, seria la segona setmana consecutiva liderant el calibre 45. Però això ho sabrem als voltants de les 9 del vespre. Ara mateix passen 5 minuts ja de les 6 d'aquesta tarda de dissabte, moment on us anticipo, on us avanço, que tindrem 7 cançons que pugen, 25 cançons que baixen, 11 cançons que mantenen calaix. Tindrem 2 entrades en llista, això vol dir que hi ha 2 cançons que s'acomiaden, que ens diuen adeu, que concretament són un Polvito Más de Maluma i el Cupido XX de Josep Quevedo, la Pantera i tota la seva família. 2 cançons que no han pogut destacar dins de les 45, que cada setmana formen part del calibre 45. No tenim aspirants en llista, però tenim un munt de remembers que anirem repassant al llarg d'aquesta tarda. Recordarem què liderava Flash FM tal setmana com aquesta.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: Però ara no és el moment de fer-ho. Ara és el moment d'engegar la maquinària.
1: 45.
0: Amb la cançó que està a la cua, que aquesta setmana és Hieca de Nicky Jam i BL, després de 55 setmanes en llista. Avui en perd 2 més. Bona tarda.

0: i continua la davallada després d'haver-se convertit en el seu moment en una de les imprescindibles de Flash FM. Bele amb No Tiene Sentido aquesta setmana amb pèrdues. Viatge en el temps, família!
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: I fem un salt de 12 anys enrere de setmana com aquesta era número 1, aquesta de David Guetta i Show Tequi Bassi. Bat!

0: buit.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: El nostre so és únic. La llista definitiva, el calibre 45. 42.

0: cançó que va saber en el seu moment que era liderar Flash FM durant dues setmanes al mes de novembre. Va ser la més important de la setmana. Shiny, el so de Easy Kid, aquesta setmana en baixa 3, de la 39 passa a la 42 després de 37 setmanes en llista. Molt bé, família, d'una cançó consolidadíssima hem d'anar a buscar tota una novetat. És la primera de les dues entrades en llista. La setmana passada era aspirant i ja la tenim aquí entre les 45 imprescindibles.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: Estem parlant del més nou de Ugel, amb Ultranater. És un moving to the sun i és boníssima.

0: l'única cançó de Dani Six i Skid que tenim aquesta setmana dins la nostra llista. No és l'única cançó que sonarà en català. En tindrem més al llarg de les properes posicions, però aquesta, tantes, aquesta setmana en cau 3. De la 36 passa la número 39 aquesta setmana. És una de les més rookies. 7 setmanes fa que està dins el nostre chart. I d'una ben rookie passem a una de les veteranes. És una cançó que sap perfectament el que és liderar, de fet, ho ha fet el seu dia durant 4 setmanes no consecutives i, a més, és una de les top. No perquè sí, sinó perquè té un títol que no té les altres 44.
1: Rècord de permanència.
0: Estem parlant de la plena de BL, West Call i Obi on the Drums, que aquesta setmana en perd una, calaix número 38.

0: Flashy Ice Cream amb la nova que es diu Imagina, segona setmana llista i cap amunt. Una ben nova, anem a buscar una de les consolidadíssimes dins la nostra història. Tot un ex número 1 de Flash FM.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Temporada 2020, sembla que no, però ja fa 6 anys des que aquest Breaking Me the Topic del dia com avui del 2020 es va consolidar com a número 1 de Flash FM. Call me

0: de nou al 2020 per recordar que tal dia com avui, 13 de juny, però del 2020, aquesta cançó va ser número de Flash FM. Mare meva, segurament si us pregunto què estàveu fent tal dia com avui del 2020, jo no sé si ens en recordaria massa o què. Suposo que era que post-pandèmia, no? Aquells dies que ens deixaven sortir mitja hora només, que anàvem per fases, que no podies anar al poble del costat si era una altra fase. Mare meva, quin estiu aquell, quin estiu el del 2020. Topic and Breaking Me, la veritat és que el calibre 45 sona força diferent de com sonava aleshores, però sí que és cert que el so aquest electrònic no s'ha perdut mai.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: I si l'han hagut de ressuscitar a les xarxes socials, doncs escolta, s'ha fet.
1: 35.
0: I aquest és un grandíssim exemple amb Just Age, Axtel, a través de Turn the Lights Off, manté-la.

0: 45. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la cinquena edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026. El Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: 32 passa a la número 33. Numerín, bon numerín, per cert. Oh, que ens agrada el 33. Hola, família! Arriben dels moments importants del programa. A banda del nostre número 1, ja sabeu que pengem medalles especials al llarg de tot el programa, com poden ser els 7 cracs de la setmana o el Mega Crack. I aquesta setmana el Mega Crack també és entrada en llista. Fa una estona hem descobert l'altra entrada, que és la nova d'Ugel, Moving to the Sun. I aquí tenim l'altra entrada en forma de Mega Crack.
1: 32.
0: Que per un petit tema és la cançó del Mundial d'aquest any, el més nou de Shakira i Burna Boy, que es diu Dai Dai Mega.

0: Manté Calaix al número 31 aquesta setmana, un altre tema que sap perfectament el que és liderar Flash FM, Malibu, a través del seu ritme de Rusovski, a la seva 38a setmana llista. Si parlem de números 1, parlem de la següent cançó, Compta amb el record desbloquejadíssim.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Un artista que va signar el seu primer número 1 al 2006, sí que tal dia com avui, tal setmana com aquesta del 2013, signava el seu tercer número 1 a Flash FM. Bass Hunter amb Dream on the Dance Floor.

mòbil. Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten. Calibre 45. Entra a Flash FM. Flash FM. Són les 7. Calibre 45. La llista amb més punteria.

0: Passen dels primers números 1 d'aquest 2026 durant el mes de gener, va liderar Flash FM i, a més, ho va fer durant 3 setmanes consecutives. Una de les importants, una de les imprescindibles d'aquesta primera meitat d'any, JC Reyes amb Slater, a través de Loquita, que després de Beja ha assolit el seu punt àlgid. Ara el que li toca és baixar, per tant, tampoc ens fem els estranyats si aquesta setmana baixen 3 calaixos de la 27, passen a la número 30 per una cançó que fa 29 setmanes que està entre nosaltres, si més no aquí, al Calibre 95. Molt bé, família, nova hora en marxa, 7 de la tarda, 3 minuts, tarda de calor, tarda de piscina, tarda de platja, des d'on sigui que ens esteu escoltant aquí a Flash FM, al Calibre 45. Gràcies per triar-nos com a companyia. Sempre és important estar agraït. En aquesta vida, estar agraït és més important del que us penseu. Pinky consejo del dia. I hem d'estar agraïts amb tots els artistes i totes les cançons que van desfilant al llarg d'aquesta tarda a la nostra llista. Ja hem destapat les dues entrades, una d'elles, a més, en forma de megacrack, que és el més nou de Shakira i Burna Boy, Die Die, que és la cançó del Mundial, i, a més, hem sabut que era el nostre megacrack, i l'altra entrada de la setmana, que és la nova d'Ugel, Moving to the Sun, que l'hem destapat al calaix número 41. Si hi ha dues cançons que entren, això vol dir que hi ha dues cançons que surten. Quines són?
1: Surt el Calibre.
0: Doncs una d'elles és aquesta de Maluma, que després de 30 setmanes ens diu adéu, Un polvito más.
2: Ayúdame.

0: Doncs una més de Maluma que ens diu adeu i, de fet, per remuntar-nos a l'últim número 1 de Maluma ens hem de remuntar fins al desembre de 2023 a través d'aquell OA. I no era en solitari, era Manuel i Quevedo, el seu últim número 1 en solitari. Doncs també va ser el primer, que era Hawaii, que l'extraïm de la temporada 2020. És una de les dues cançons que ens abandonen aquesta setmana. L'altra és aquesta de Josep Quevedo, La Pantera.
1: Surt el calibre.
0: Després de 28 setmanes ens diu adeu, Chuos.

0: te.
1: Josep. El Xus, que ens diu adeu, però Quevedo no té gaire problema amb això. Té tropocientes mil cançons dins del nostre xar, per tant, no li ve d'una. Li diem adeu a Xus, li diem adeu a Un Polvito Más, i ara ens quedem amb les 29 que ens queden per davant, fins que no arribem al moment del número 1, al moment de saber quina és la cançó més important d'aquesta setmana. Us recordem que tampoc tenim aspirants aquesta setmana. Per tant, escolta, per què demorar més el procés?
2: El Calibre 45 sona!
1: Vudú, a través de Me Mareo, un altre de J.C. Reyes.
2: 29.
1: Després de...

0: 8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Si una cançó és immortal, és un hit.

Això és únic. La llista definitiva, el Calibre 45.

0: Aquesta setmana en baixa 2 a través del seu 5 estrelles.
1: 26.
0: I la que també baixa aquesta setmana és aquesta de Claren. Baixa un pèl més en picat que l'anterior de Mike Towers. Aquesta setmana en baixa 4, aquesta que es diu Love. 30a setmana en llista. Jo m'acostumbro.

0: aquesta setmana tornen a repetir amb el calaix número 24 que els vam atorgar la setmana passada. Mantenen calaix, ni pugen ni baixen. Bon DJ, la Sui Sopa de Cabra a través de la versió 2026 d'aquest mitiquíssim Camins, Somnis i Promeses. Qui no l'ha cantat alguna vegada a la seva vida, mare de Déu? Un 0 setmana llista. Seguim pujant dins el calibre 45, avançant Tiam Golden, un altre dels números mítics d'aquesta temporada, que baixava dos calaixos. I abans de topar-nos en el primer dels 7 cracs d'aquesta setmana, és moment que tirem enrere en el temps per buscar una cançó que no és que destaqués per la seva potència, de fet, no és una de les més contundents de la nostra història. Va ser un moment, el 2015, on el Deep House es va obrir camí gràcies a artistes com Lost Frequencies.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal dia com avui, però de fa 11 anys, Are You With Me era número 1 de Flash FM.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Si una cosa sí té aquesta cançó és que et transporta directament a l'època que era, 2015. Are You With Me? La sentim perquè tal dia com avui del 2015 era número 1 de Flash FM.
2: El més nou al calibre 45.
1: I passem de recuperar una cançó de fa 11 anys a una ben nova.
2: 23.
1: Seguim per on ho hem deixat, amb una que em puja 7 aquesta setmana. La setmana passada era el megacrack de Flash FM. El més nou de Farruko amb Gracie i Steve Aoki. Sona el calibre 45 i es diu Ya Pa' Qué.

ara ho provava també amb un... Però un pendejo no se llora, una cançó que sembla que no acaben de quan ja, potser com ella esperava aquesta setmana, en baixa 3 a la seva 19a setmana llista. 20. Una que sí que va quallar definitivament quan va sortir és aquesta de Bizarrap amb Daddy Yankee, la Music Sessions número 0, que aquesta setmana en baixa 1.

0: Morena o el Coti Marcoti. Aquesta es diu Tututurú, el més o de Siderland, que aquesta setmana en puja 7, que l'haig número 19 per ells. I una més amunt trobem la versió 2026 del Ayer la vida, Juan Magán.
1: 18.
0: Amb Omar Montes, que en baixa una.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 8. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
1: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
0: Festival Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
2: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
3: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

0: manda selfies en la cama en el amanecer. Aquest de Quevedo és el que diu, mestre de la lírica, Choose Your Fighter. Quevedo, Quevedo literario o Quevedo reggaetonero. A vegades una a la vida ha de triar, escolta. Escàndic, aquesta setmana es queda al calaix número 18, en baixa... Bueno, no es queda, en baixa una respecte a la setmana passada. És una de les 6 cançons de Quevedo que tenim aquesta setmana dins el nostre calibre 45, cosa que no està ni de bon tros a l'abast de tothom, tenir 6 cançons d'un mateix artista a la nostra llista. Abans d'arribar a les 8, jo crec que tenim temps a tirar enrere en el temps. Temps a tirar enrere en el temps. Valgui la redundància.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: I tirem 9 anys enrere i viatgem fins a temporada 2017. Tal setmana com aquesta lideraven Chainsmokers i Coldplay amb Something Just Like This.

Flash FM. Són les 8. Si sona el calibre 45, és un èxit. 16.

0: explosiva entre un artista techno que està molt i molt de moda, John Summit. Per mi va ser un dels grans descobriments de l'any passat i només fa que anar cap amunt. I per altra banda, el Fercho, que és un artista que no li fa por absolutament res, ho ha demostrat a través d'altres col·labos, com per exemple el Gordo. I ara ho prova amb John Summit a través d'això que es diu Chica 305. En puja 5 aquesta setmana. Es col·loca al calaix número 16 a la seva cinquena setmana llista i obre aquesta, que és l'última hora de Calibre 45. Què vol dir això? Que entrem dins els minuts definitius. Abans no trobem el número 1 de la setmana i descobrim i destapem si tornarà a repetir De Lejitos de Jay Weller com a número 1 de Flash FM o si tindrem alguna altra cançó que li prengui la medalla d'or aquesta setmana. Jo sé que esteu molt nerviosos per saber quin és el número 1 de Flash FM. Sé que no desconnectareu durant tota aquesta hora. Abans, però, hem de descobrir o hem de recuperar, sobretot per aquells que connecteu ara mateix, quin és... Quina cançó s'emporta l'altre títol important de la setmana, que és el megacrack de Flash FM, que l'hem destapat fa força estona, al calaix número 32.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: I que aquesta setmana li atorguem el nou tema de Shakira i Burna Boy, que és la cançó del Mundial. És aquesta, es diu Dai Dai.

0: número 32. També tenim una altra entrada, el calaix número 41, el tema d'Ugel, Moving to the Sun. Són les dues úniques entrades d'aquesta setmana. Molt bé, família, seguim per on ho havíem deixat.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Moment importantíssim, entrem dins les últimes cançons, aquesta de Tini i Ulises Bueno.
1: 15.
0: Mantecalaix es diu Dos Amantes.

0: 100% estiuenc d'Urgell, que va suposar el seu primer número 1 aquí a Flash FM. Ara ja sona des de fora del nostre top 10. Bam, bam, Jamaica, bam, bam. Aquesta setmana en torna a perdre una, la seva 25a setmana en llista.
1: 12.
0: I també surt del nostre top 10 aquesta de Ryan Castro i Capo, en perd dues, la Villa, la seva setmana número 21 en llista.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.

0: Flash FM, la Camana.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
0: La llista definitiva, el Calibre 45.

0: Quarts número 11 aquesta setmana per Omar Courts. En puja 5 a través del seu Coco. Es queda a les portes del top 10, però es converteix en un dels 7 cracs aquesta setmana. Enhorabona per Omar Courts, que ho intenta després de ja haver convertit aquell Forever Togantel en número 1 fa unes setmanes. Ara ho intenta amb aquesta que és nova i es diu Coco, i precisament parlant del Forever Togantel.
1: Top 10.
0: En baixa una i és la que obre el top 10.

Nicola, apaga la llum que el meu DJ controla.

Després de 7 setmanes al llista, aconsegueixen per fi entrar dins el nostre top 10. Es diu Olvidarnos de Toy, és el més nou entre Kano i Justin Quiles. En pugen 3 aquesta setmana. Abans sentíem el Dora Yakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam, que fa algunes setmanes es van convertir en la cançó més important de Flashy FM i ara estaven de baixada. Fa una estona la sentíem i en baixen 2. Qui tenim aquí més amunt? Una cançó que baixa. Si a l'Olvidarnos de Todo puja 3, Algo Tú en baixa 3 amb Shakira i BL.

0: passat mes de febrer es va alçar amb el número de Flash FM. Ho va ser durant 3 setmanes consecutives i després no l'ha pogut tornar a recuperar, el títol de medalla d'or. Aquesta setmana manté calaix el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, la mateixa posició número 6 que ostentava la setmana passada després de 22 setmanes en llista. Molt bé, família, moment de tirar enrere el temps. L'any que hem triat és el 2019.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Però del 2019, aquesta cançó era número 1 de Flash FM. La recordeu? Ale Farben i Lira, amb Fading.

0: Classe FM tal setmana com aquesta. Molt bé, família, entrem dins la recta final. Queden només 5 cançons per escoltar. Quina serà el número de Classe FM durant aquesta setmana?
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Doncs aquí una que no ho serà, perquè manté calaix.
1: Sí.
0: Quevedo.

0: No el pot recuperar el muchacha d'Aisa, RUFV i Kremli torna a ser el nostre bronze i es torna a quedar a la número 3 després de 10 setmanes al llist, el nostre calibre 45.
1: 2.
0: La plata per aquesta setmana és per Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa.
2: Ella ja, ella ja.
0: També mantenen calaix si no poden assolir el número 1, que de moment encara no han aconseguit mai. Ella ja.

0: mega crack, que òbviament no té punt de comparació, aquesta setmana tampoc serà el número 1 perquè s'enduen la plata una vegada més. Quevedo amb Elvis Crespo a través de La Graciosa. Per tant, ens queda una cançó per escoltar. N'hem sentit 44. Quin serà el número 1 de Flash FM?
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: Número 1.
0: Doncs el tornen dur Jay Weller a través del seu De Lejitos. Segona setmana consecutiva liderant el Calibre 45 de Flash FM. Baby,

0: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
1: Doncs vinga, família, la setmana que ve hi tornarem amb més música, més remembers, i veurem si tornarà a repetir el de Lejitos de Jay Weller com a número 1 o no. De moment ja li atorguem una segona setmana, la part més alta del nostre calibre 45. Cuideu-vos molt, que passeu molt bona nit, aneu amb molt de compte i sobretot no desconnecteu del Flash FM, que tenim en Sergi Omena per aquí escalfant motors amb el seu warm-up i després els companys al Flash Urban Deluxe disposats a liar-la. Adeu, família, que vagi bé. Molt bona nit. Salutacions de l'Edgar Manchado.
0: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot: bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.

0: els preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

on the love. You know what happens.

0: sortir de festa al warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. O apuges tu el volum o la pugem nosaltres. Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 10.

0: Benvingut al Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país, amb les cançons més top i les trucades més fiesteres. Ara sí, comença el Flash Urban Deluxe.
1: Així,
0: amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 10 en punt d'una nit de dissabte i això vol dir que comença una nova edició del Flash Urban Deluxe. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona nit. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Ha quedat pocs.
2: Va.
1: Molt pocs.
2: Per favor.
1: Oh, que bé, quina alegria. Bueno, que fins a la una estem aquí agafant les vostres trucades a través del telèfon de la ràdio.
0: 93 545 68 68.
1: Efectivament, 93 545 6868 és el telèfon del Flash Urban perquè ens diguis a on vas avui de party.
3: Vinga, va, que sabem que els dissabtes us agrada treure a passejar els cubatilles, la festa i el col·legueu. Així que volem que ens truqueu i ens expliqueu quin serà el vostre planarro.
1: Vinga, 93 545 6868 arreu de Catalunya, amb Flash FM connectat.
0: 93 545 68 68.
1: I també amb el nostre telèfon i de seguida també farem repàs de la festa que tenim avui a Badia del Vallès.
3: Déu-n'hi-do, vaya fiestons a Flash FM, és que no parem.
1: Així,
3: a favor.
1: Non-stop. I si vols també pots demanar cançons com, per exemple, per començar, aquesta de Farruko, Steve Aoki, que es diu Ja pa què.
3: Ojo que promet per estiu, aquesta cançó.
1: Bueno, parlem-ne.
3: Déu-n'hi-do.

0: Es el Farruko amb això que es diu Ja pa' què.
1: Ja pa' què? Pa' què va llamar? Llama, no, pa' què?
0: Vinga, ai, que avui tenim festa.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ah,
0: per favor, una mica de...
1: Es podeu avisar que serà la mateixa cançó?
0: Per favor.
1: Que mira que quedem malament.
0: Bueno, avui a Badia del Vallès no quedareu malament, eh?
1: Ah, no?
0: Us espero una nit grossa.
2: Dios, com de grossa.
0: Per favor.
1: Ei.
0: Perquè avui, dissabte 13 de juny, arriba una d'aquelles festes que es viuen fins al final.
2: Hòstia, grossa i fins al final.
0: Sí. De les 11 de la nit i fins a les 3 de la matinada, el recinte final de l'Avinguda Burgos
2: vale.
0: acollirà el Flash FM on tour amb les sessions de... Sergi Domènech i Héctor Ortega. Música, ritme... I, per favor. I ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix.
1: Vaya terratrèmol. Sembla això i ti.
0: Avui, 13 de juny, Flash FM on tour a Badia del Vallès. Badia, us espera una nit forta. Qui ha escrit això?
1: Bueno, és que forta estarà la nit. Això és veritat.
0: Sí?
1: Molt forta i gran i fins al final.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit. Adéu.
2: Això era qui l'havia escrit.
0: Hola.
4: Hombre, Miquel i Tomàs.
0: Bueno, ja hi som tots.
2: Carles, ja t'han donat
4: ja
2: el mòbil
4: tots,
2: un altre cop?
4: Sí, m'han donat, sí.
0: Ah, mira, el mòbil? T'havien tret el mòbil?
2: És que estava castigat.
4: No.
0: Per mirar porno.
2: Per insultar-nos.
4: Eva.
0: Ah, Carles, tu mires porno?
4: No, no miro porno, no.
0: Porno?
2: És que ho ha dit en català. Això és que coneix molt el sector, eh?
0: Molt, molt.
2: Porno és com dir euros, saps o no?
4: I què Miquel?
0: Fa... Què? Bueno, què?
4: Vull cantar la de Superestrella.
0: No, no cantaràs res, Carles, carinyo.
2: Carles, ja per què no ens expliques el teu pla d'estiu?
4: Sisplau.
2: On aniràs de vacances, Carles? Va, explica'ns.
4: No ho sé encara.
0: No?
2: Va, que tu marxes a Miami, Carles, que ho sabem.
4: No.
2: No?
0: On vas anar l'any passat?
4: A Lloret de Mar.
0: A Lloret de Mar, molt
2: Lloret
0: bé.
2: Lloret de Mar, molt bé, eh?
0: Quirilàndia, eh?
2: Déu-n'hi-do, només et falta Salou.
4: Sí.
0: Molt bé, vinga, que vagi bé, guapo. Vinga,
2: vinga Carles, adéu.
0: Adéu, Carles.
2: Ja li treien el mòbil. Mira, mira, el monitor. És que li treuen el mòbil, t'ho juro.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola.
4: No? Ah, mira.
0: Ui, bueno, pues adéu.
2: Pues adéu.
0: Pues que vagi bé.
3: 93 545 68 68.
0: Homes, avui de festa 93 545 68 68. També hi ha molts festivals avui, eh?
2: Home, sí, encara està el Cabra Rock, no? Si no m'equivoco.
0: Ah, sí, sí, sí. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, tu qui ets?
5: El Miquel.
0: Des d'on ens truques, Michael?
5: D'aquí, de Vilanova, amb el fruiter, el David.
2: El fruiter de Vic i el Miquel de Vilanova.
0: Ah,
5: sí.
0: Que bé, quina alegria. I què faràs?
2: Repartir fruites.
5: Mira, és el meu aniversari.
0: Per molts anys.
2: Bravo.
5: I no saben què fotre, si anar al Sonar, anar a l'Illusion, al City Hall...
0: Amb el Sonar, no.
2: Al Sonar, a veure, pots anar 6 dies abans, però és una mica estúpid.
0: Sí, exacte. Estaria d'aquí 8
5: bueno,
0: dies.
5: Sí. No saben què fer encara.
2: Pues no sé què t'agrada el tecno. T'agrada el tecno?
5: Sí, sí.
2: Pues jo què sé, aneu al City Hall, sempre està ple de guiris i podreu lligar molt, ja veuràs.
5: Pues anirem al City Hall, allà.
0: Ja està. Tu quants anys tens, Miquel? Quants anys tens?
5: Avui he fet 37.
0: 37? Ostres...
2: Bueno, potser és una mica creepy, veure't per allà.
0: Potser seràs l'avi del City Hall, eh? També t'ho dic.
5: Però... Sí, amigo, sóc l'avi, però bueno, Follet Tortuga mai falla. Felicitats, Miquel!
0: Què ha dit de Follet
5: Tortuga? Això és el David,
2: el Follet Tortuga, el de Bola de Drac, l'avi aquell.
0: Ah, vale, havia entès de Follet Tortuga.
2: Bueno, potser també li agrada, per la veu que porta.
0: Per favor!
2: No, és que mira, tens veu de iaio Conxito.
5: Home, perquè estic fotut.
0: Estàs fotut de tota la merda que t'has cardat, no?
2: Déu-n'hi-do.
5: Tot encarlat i tot fet d'aquí.
2: Pues el City Hall no farà menys, eh?
0: Molt bé.
2: Bueno.
0: Molt bé, que vagi bé, tio. Vinga.
5: Adéu, guapo.
0: Adéu.
2: Arriba.
0: Arriba.
2: Arriba el què?
3: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, que volem saber on aneu de festa aquesta nit de dissabte, com cada dissabte de 10 a 1 de la nit aquí al Flash Urbana, Flash FM.
2: Correcte, tal com ha fet el nostre col·lega amb el fruiter de Vic, eh? Que grandes.
0: Arriba RVFV. Aïssa.
2: Aïssa, bla, bla.
0: Muchacha.

0: Omar Cursi de la Fuente. A més, Davy, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: electrònic es diu Perucaville.
1: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Si t'agrada, ets un dels nostres. Flash Urban.

0: el que va passar, va passar. I punto.
1: I agua. I
0: ja està.
1: Humo.
0: Dale mambo, Daddy Yankee. Ah, això que sé lo que pasó, pasó.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Dic Miguel.
0: Biel.
1: Biel?
4: Biel?
0: Biel, des d'on ens truques?
4: Biel, des d'on ens truques?
3: Des d'Hospitalet.
0: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau, Biel?
3: Sí, sí, ja està, ja està.
0: I què fas a aquestes hores, tio?
3: Tinc una festa del futbol.
0: Què dius?
1: Una festa del futbol? Però si ets un nen, a quina hora acaba aquesta festa?
3: No sé.
0: No saps.
3: Això no m'han dit.
0: Ah, no t'han dit a quina hora acaba la festa, Biel? Molt bé.
1: I què fa? Mira la mare dient-li, no, dame el mòbil.
0: Adéu, Biel, que vagi bé. Vinga. Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit. Hola, Miquel i Tomàs.
0: Hola. Hola, com et dius?
5: Jo, David.
0: Des d'on ens truques, David?
5: De Igualada, la província de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Vale, Igualada, província de Barcelona. Fantàstic.
0: Bueno, de la noia. Igualada. Escolta, i què fas a Igualada?
5: Una volta
0: per Igualada.
1: Estàs molt tranquil, sí. Amb el teu porrillo, pel carrer, fantàstic.
0: No seràs amic del Carles
5: Torres? No, jo no fumo porros, eh?
0: No fumes porros?
1: Bueno, parlem-ne.
0: Doncs pues molt bé, que vagi molt bé el vol, vale?
1: Bona xerrada, merci.
5: Ja me cuergas?
0: Sí, bueno, és que no estàs explicant res interessant, guapo, saps?
5: Ah, sí. Drinqui-drinqui.
0: Drinqui-drinqui.
1: Drinqui-drinqui faràs aquesta nit?
5: Sí, drinqui-drinqui.
0: Trinqui-trinqui.
1: Vaya tieso, coño.
0: Vinga, adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Però podeu explicar alguna cosa interessant, sisplau?
1: Vinga, és que mireu el nivell intel·lectual dels dissabtes, per favor.
0: Però és pitjor.
1: A la meva.
0: Bueno, me callo. Vinga, va. Les mans en l'aire. Vinga.
2: 93 545 68 68.
0: Si voleu demanar una broma telefònica per fer entre setmana, ens podeu enviar un WhatsApp, vale?
1: Va, ja sabeu com funcionen les bromes a través del WhatsApp del Flash Urban, al 699 69 69 69.
0: Hola, bona nit.
6: Hola. Bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Nora.
0: Nora, des d'on ens truques?
6: Des de Sant Vicenç de Castellet.
0: Pots baixar el volum de la ràdio, sisplau, Nora?
1: És que un dia us donaré una colleja, eh? Me cago en la leche.
0: Nora, si sempre diem, baixeu el volum, baixeu el volum.
1: I tu no ho has fet.
0: I què faràs avui?
6: Pues venim ara mateix de la Champions Burger del Camp de l'Espanyol.
0: Ah, molt bé. I com ha anat?
6: Home, amb aquest camp és el millor lloc del món.
0: No, ah, ah.
1: El millor lloc del món, sí?
0: Ah.
6: No, és el Barça. No, això
1: res. Però les burgers... Calla-se, niña. Però les burgers estaven bones o sabien a Espanya? Com estaven?
6: Era
1: millor.
6: Sabien bastant a Espanya.
1: Sabien a Espanya, eren totes...
0: Per favor!
1: Bon senyor.
0: Molt bé, i ara on te vas?
6: Ara cap a casa, ja, a dormir.
0: Vaya sosa.
1: En sèrio? Però si ara falta el millor.
6: No.
1: Ara toca el Champions Cubates, clar que sí. Ai, Nora, tu m'has de reir.
0: Molt bé, guapa, que vagi bé.
1: Adéu. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Molt bé, la Nora, que ha anat al camp de l'Espanyol.
1: Ha celebrat Champions Burger, déu-n'hi-do.
0: Sí, no?
1: L'únic gust que li poden donar.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Bueno, i tu com parles així?
1: El Manolo.
7: Home, perquè vinc d'aquí una festa del col·le i s'ha animat la cosa i, bueno, seguim estudiant.
0: S'ha animat la cosa de la festa del col·le.
1: Però què, però si la festa del col·le hi ha medias lunes i fanta llimona, què dius?
0: No, hi havia unes trippers.
7: Home, no.
1: Sí o no?
7: Hem anat de botellón al costat de la porta del col·le.
0: Has anat de botellón a la festa del col·le?
1: A veure, jo si sóc pare seré com ell, també t'ho dic. Eh?
0: M'encanta.
1: Aniré al lavabo ja de...
7: La nena amb la mare i jo de botellón.
0: Eh? Molt bé, molt bé.
1: Como tiene que ser, hombre.
7: Clar que sí. Disfrutant el dissabte.
0: De quin col·le?
7: Pues un d'aquí de Peralada, un que està per aquí.
0: Un col·le de Peralada.
1: On es fan cubateos, molt bé.
0: Clar que sí.
7: Sí, i tant. I botellón amb els pares, com té que ser.
0: Clar que sí. Els nens allà jugant a futbol a l'hora del pati i els pares, pues, tajal-la.
1: No, ja pitjor encara, els nens rebent el diploma, rebent el diploma i el pare fora fotent-se farlopes. Que... Ah! Fantàstic, home.
7: Home, ojalà, però no. Oh,
0: hòstia, va fort, pare, tio. Déu-n'hi-do.
7: Home, ara ja deixo la nena amb sa mare i me'n vaig de festa.
0: Ah, sí? A on?
1: Sobre.
7: Home, em vaig a Girona.
0: Se'n va a Girona de festa, el pavo. Pim-pam.
1: No. A Paralada no era el casino.
0: No. Va, allà, poble, no?
7: Encara
0: poble,
7: no,
0: sí.
7: Encara no hem cobrat. Si no cobrem, no podem anar al casino.
0: Ah, vale, ah, vale, vale, vale. Molt bé. I on, a quin local de Girona aniràs avui?
7: Pues no sé, on te pari.
0: Aquest acabarà...
7: Té un acabaré, però no sé on
0: acabaràs començaré. A la Paloma Blanca.
1: Sí, sí, sí.
7: Home, pot ser.
1: A buscar una mica de blanca. I a casa teva acabaran serveis socials perquè ara els truquem, cabronazo.
7: A casa meva, trucaré a casa del veí, perquè si no a casa meva em vindrà a buscar.
0: Ah, bueno, molt bona tècnica,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, no, no. Bona jugada, mestra.
0: I la teva dona què fa mentre que tu estiguis a festa i a la Paloma Blanca?
7: No, no, sí, jo estic divorciat, o sigui que millor encara.
0: Ah, estàs divorciat.
1: Ah, sí,
0: vale.
7: Per això disfrutem.
0: Ho portes molt bé, això d'estar divorciat.
1: Home, mira-lo, està aprofitant el temps.
7: La veritat que a la compta del banc es nota, eh?
1: Ah, sí, però si tu gastes tot de pilinguis, cabron.
7: Per això mateix, es nota més.
1: Ah,
7: gasto menys.
1: Ara meva.
0: Aniràs al bingo avui.
1: Sí.
7: No, això demà. Avui anem de tranquis.
0: A sobre, davant del bingo, hi ha l'Eclipse. Estarà tot davant.
1: Tu saps la ruta? Vamos.
0: Molt bé. Molt bé, pare divorciat. Que vagi bé.
1: Adéu, xato.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Per favor, vaya pilinguero.
1: Jo crec que era una espècie en perill d'extinció, però ara estan tornant aquests pares divorciats, eh?
0: Els pilingueros.
1: Els pilingueros.
0: Hola.
4: Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches.
1: Oiga, no me vendan ningún servicio de Movistar, por favor.
4: Que no, que no. Que yo llamo de Lloré de Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Es que ho ha semblat, eh? Ho ha semblat, eh?
1: Igual l'entrada,
0: sí,
1: eh?
0: Número oculto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo?
0: Así, ¿cómo et dius?
4: Jo, Eva, de Lloret de Mar.
0: La Eva de Lloret de Mar, molt bé.
1: Vale.
4: I què tal? Bueno, ¿qué quiere? Que os conté lo que va a pasar hoy, ¿no?
0: ¿Qué te ha pasado, Eva, de Lloret de Mar? A veure.
4: Pues mira, hoy he estado tomando el solecito en mi paraíso, ¿vale? Y vengo del evento, porque yo...
0: ¿Pero qué paraíso? ¿Dónde está el paraíso, Eva?
1: ¿Paraíso fiscal?
4: En Lloret de Mar.
1: A ver, es que paraíso y Lloret de Mar es un poco raro, ¿eh?
0: A ver, pues que está plena aquí, dice, Eva, por favor.
4: Pues mi casa, sí, mi chalecito.
1: Ah, es que igual se llama Parada y su casa.
0: Ah, ah, ah, vale.
1: Entonces eso encaja.
4: Pues nada, que vengo de un evento muy guay, que animo a que la gente que viaje mucho, sobre todo el crucero.
1: Que viaje, ¿sabes?, de crucero.
0: Pero, a ver, guapa, una cosa.
1: O sea, el evento era para recomendar a la gente que viaje en crucero, Eva.
4: Sí, porque yo trabajo para una plataforma de una app. Entonces,
0: però tu has vingut aquí a vendre el teu producte o què fas, Eva, de Lloret de Mar?
4: No, yo vengo a explicar lo que he hecho hoy.
1: Eva, si no nos vas a regalar un crucero, no vendas nada, ¿eh?
0: Claro.
4: Pues sí, pero claro, mira, con mi código tenéis un descuento.
0: Però pots callar, Eva, per favor.
1: Sembla un cripto, bro.
0: Et cobrarem la falca, ¿eh?
1: Eva, cabrona.
4: Hombre, yo quiero que la gente viaje. Que
0: sí, claro, y que te paguen a ti, ¿sabes? Normal.
1: Tú buscas comisión, claro, como los demás tengo... unidas del carrer, ¿no?
4: Sí. Yo quiero enriquecerme la vida.
0: Enriquecerte,
4: la vida,
0: sí.
4: Claro. Viajando.
0: Molt bé. Molt bé, Eva de Lloret de Mar, que vagi bé.
1: Merci.
0: És la persona més catalana de Lloret de Mar, la Eva.
1: Déu-n'hi-do, pues jo crec que sí, sí, eh?
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
8: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Hola, com et dius?
8: Em dic David, què tal esteu?
0: Pues molt bé, David, i tu com estàs?
1: Molt educat, el David.
8: Jo vaig a tope, que avui vaig a Waka Sabadell i tenim màquina avui.
0: Han obert el Waka, ja?
1: Però clar, el Waka Sabadell, que ja no és com el d'abans, que ara fan festes tecno, pot ser?
0: Ah, sí?
8: Exacte, molt bé. Sí.
1: Han canviat els navajazos per les drogues, molt bé.
0: Bueno.
1: Anem millor baixant la criminalitat. Sí.
8: Vosaltres sí que sabeu, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, clar.
0: I amb qui vas al Waka?
8: Vaig amb la meva ex.
0: Amb la... Què?
1: Per favor.
0: Amb la teva ex?
8: Sí. Amb la meva ex.
1: Però busqueu retrobar alguna cosa sexual o què fareu, cabrons?
8: Bueno, les festes del Tecne són d'una ment molt, molt oberta, llavors busquem una tercera persona.
0: Ah, fareu un trio aquesta nit en el Waka.
8: Sí.
0: Vale, avisem gent que vulgui un trio que vagi al Waka.
1: Hòstia, però de quin sexe? Busqueu tia o tio? O els dos? Us és igual?
8: Que sigui.
1: Molt bé.
0: Ah, que te la suda, eh?
1: Déu-n'hi-do.
8: Claro que sí.
0: Ja veuràs, avui és lavabos del Waka i hi haurà energia, amb la tonteria.
1: Sí, per fi hi haurà més sexe que droga, ja era hora, eh?
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Molt bé.
8: Molt bé, molt bé. Because this
0: is Africa. Vamos! Al Waka!
8: Vinga,
0: adéu, que vagi bé.
1: Adéu, trio.
0: Hola.
9: Hola, tío.
0: Hola, tío, com et dius?
9: Cisco.
0: El Cisco.
1: Molt bé, Cisco.
0: Des d'on ens truca, Cisco?
9: Tio, és que te truco d'Alcarràs.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, tio.
9: És que no puc, tio. És que tinc el meu company que se vol follar la meva companya i està desesperat.
0: Company
9: no
0: de què? De pis?
1: De feina, de pis?
9: Pues mira, el company que se vol tirar a la meva companya de pis.
0: Sí, però company de què?
1: Ha dit de pis, crec, no, ara?
9: Company de pis.
1: Vale, vale, és que no ho dius, cabron.
0: Però pots baixar el volum de la ràdio.
9: No, ja
0: t'ho
9: estic dient, ja estic escoltant la ràdio, escoltant a tu.
0: Per favor.
1: Déu meu, senyor, el Carràs, és que com està el Carràs, eh?
0: No, tot pel nas.
1: Déu meu, senyor.
0: Vinga, adéu, que vagi bé.
1: Adéu, tio.
0: Per favor.
10: Y me enteré que te pinché la última vez, así que con más razón.

0: tota la vida. Comando Tiburón de Pasado Pisado.
1: Molt bé.
0: Na, na, na, na. Hola, bona nit.
1: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu. 93 545 68 68.
0: Hola.
1: Hola.
3: Hola.
0: Hola.
1: Per favor.
0: Ai, aquests nens que volen jugar amb nosaltres, que pillin, eh?
1: Sí, si truqueu, nanos, parleu amb nosaltres, però no ens pengeu, hòstia.
0: Bueno, si vol pot trucar algú, eh? Com vulgueu, eh?
1: Vinga.
0: Veus com no hauríem d'estar aquí ara?
1: Per favor. A Carles, adona't ja!
2: 93 545 68 68.
0: Clar, ens expliques a on vas de festa avui. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, oh, hija de
0: puta. Una cosa, en sèrio.
1: Perdó, l'he insultat, però és que és el que sento, eh? O sigui, ho
0: bueno,
1: sento
0: és
1: molt.
0: És que no paren de penjar-nos.
1: No, és que a més era la mateixa. Jo crec que ens està vacilant, la cabrona.
0: Molt bé, clar
1: home,
0: que sí.
1: No. Aquí només vacilem nosaltres. Pareu.
0: Hola.
5: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
5: Ayub.
0: Ayub, des d'on ens truques?
1: Ayub.
5: Sí.
0: Des d'on ens truques, Ayub?
5: Des de Sant Albert, Ronçana.
0: Ah, molt bé. I què faràs avui dissabte? I què faràs avui dissabte?
5: Bueno, justament estic tornant de la Biblio, per tant, toca descansar, que tinc un examen el dilluns.
0: Ah, sí?
5: I he de fotre una d'hora, impressionant.
0: Examen de què, Ayub?
1: De recuperació?
5: No, no, examen final.
0: De final, però de què?
5: Comptabilitat.
0: Ah, clar, és que la Llup, cuidao. Hòstia. Portarà els comptes a tots, aquest home.
1: Heu de comptar amb la Llup, per l'ajuda econòmica. Molt bé.
5: Moltes gràcies.
0: Bueno, Llup, doncs molts ànims a l'examen i ens explicaràs què tal, vale, tio?
1: Vinga.
5: Sí. Ja tornaré a trucar.
0: Vale, perfecte.
1: Fantàstic. Pues això és que no estudiaràs gaire, eh?
0: Adéu, Llup. Hola.
6: Hola.
0: Hola, qui ets?
6: Soc l'Àlex.
0: Àlex, pots baixar el volum de la ràdio, sisplau? Àlex.
6: Sí, sí.
1: Vinga, amigo, tu puedes.
0: Des d'on ens truques?
6: Des de Palafrugell.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: I què fas avui a Palafrugell?
6: Juga a Brasil-Marroc, al Mundial.
0: A quina hora?
1: A les 12.
6: A les 12. Sí. Palafrugell, suposo que aniran al Marroc, perquè sembla això el Marroc.
0: Per favor! Però,
1: a veure, també aniran al Brasil, cabron.
6: Jo sí, porto la camiseta de Brasil.
1: No, sí, té raó.
0: Però Àlex, estàs preparat per al partit d'avui, no? Molt bé.
6: Estem fent prèvia.
0: A on ho donen? Al Dafon o a la tele normal?
1: A la 1.
0: A la 1? Ah, perfecte.
1: Déu molt bé.
0: A T1.
1: De 1, molt bé.
0: Ja que sí.
6: Molt cada bé. Cop que Vinicius plori, chupitazo.
0: Ah,
1: mira. Mira, perquè ara llorada una mamada. Fantàstic.
0: Per tant, avui aniràs a Marroc.
1: Clar,
6: no, Brasil.
1: És que té sentiments trobats, perquè no, sé si, no saps si ho dia més a l'altre equip o al Vini.
0: O un o l'altre.
1: Has de decidir.
6: Decideixo anar amb Brasil.
0: Vale, a quin...

0: Fes una porra per aquesta nit. Brasil contra Marroc.
1: 3-1 a favor de Brasil.
2: 3-1 a favor de Brasil, sí.
0: I suposo que cap dels tres marcat per al Vini. O sí?
1: No.
2: Sí, vale. Tu vols Vini lesionat, Rafinha el hat-trick, no, bàsicament?
1: Thiago i doblete de Rafinha.
0: Ah, vale.
2: Fantàstic.
0: Molt bé. I el gol del Marroc?
2: Robat.
0: Vinga, guapo, que vagi bé.
3: 93-545-68-68.
0: 3:45.
2: Molt bé, els futboleros cunyaus que ens truquen. És que, clar, a aquestes hores són horribles per veure el futbol. A les 3 de la matinada, tal.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Mary.
0: Des d'on ens truques, Mary?
4: Desde Barcelona.
0: Què faràs avui, cariño?
4: Quiero dedicar una canción, si me dejas.
0: A veure, l'has de cantar.
4: No, no me hagas cantar, que me estarán escuchando.
2: A ver, tú lo quieres todo, cabrona, danos algo.
0: ¿Quina canso era, Mary?
4: ¿Qué canción le pusimos? La de Chayanne, la de Me enamoré de ti para Xavi y Elena.
0: Vale, pero eso vas a cantar, tía.
2: ¿Tú escoltas Cadena 100? Por favor.
4: ¿Cómo es la canción?
0: Pero tú sabes quién es radio estás escuchando, cariño.
4: Sí, y voy en el coche con Xavi y Elena adelante y es para que lo estén escuchando.
0: Y están escuchando la Flash.
4: Por eso mismo.
0: Ah, vale.
2: ¿Y qué son, amigos? ¿Son tus amantes? ¿Qué hacéis, tríos raros?
4: No. Son los padres de mi pareja.
0: ¿Los padres de tu pareja?
2: Ah, coño, imagínate hacer un trío con ellos.
0: Va, hasta canta eso, a ver.
4: Elena.
2: Vaya pinga. Ahora me va a chayar. ¿Qué ha pasado? Pero Chayanne tenía alguna millón, ¿no? La de mentirosa es suya, ¿no? ¿O no?
4: Sí, ponla.
2: Que la detengan. Aquesta és de Chayanne, també.
0: No, jo era David Ferreira.
4: Hola. Sí,
2: és de Chayanne. Ah, Dios, i Chayanne què tenia així famós?
0: És que justament aquesta que estem escoltant. Però va, canta aquesta. Això sí que és un temazo. Mira, venga. Te la saps? He trobat un remix de la cançó, Cuidao.
2: Aprovado por Chayanne.
0: Vaig a buscar la part perquè la canti, ¿vale?
2: Ah, Torero de Chayanne era la famosa,
4: la
2: ¿vale?
4: La de Torero.
2: Torero era la cabra.
4: Maldita sea la
2: noche. Dios, un poco Abraham Mateo,
0: ¿eh? Por favor. Yeah. Home, una festa d'estiu amb cançons així, cuidao, ¿eh?
2: Hem de fer-ho, tio, que guapo,
0: ni tan mal, ¿eh? Clar. I aquesta, el Torero. És que el Torero també, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí. Era molt de verbena, me'n recordo. 2006. No!
0: S'ha penjat!
2: No li agrada Torero.
0: Ens ha penjat!
2: És antitaurina. De Podemos.
3: 93-545-68-68.
0: Hòstia. Molt bé. Hola, bona nit. Hola?
2: Ei.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Estic Iker.
0: Iker, baixa'm el volum de la ràdio. Des d'on ens truques?
5: Des de l'autopista.
0: I on vas?
5: Cap a Tordera.
0: Se'n va a Tordera.
2: Molt bé.
0: Molt bé, cap a Tordera.
2: Sé que sé Tordera. Ah, Tordera, coño, clar. Déu-n'hi-do.
0: Clar. I què faràs a Tordera?
2: D'anunciar-nos.
5: Pues no, vinc allà, però et trucava perquè em posessis una cançó.
0: No, aquí no es posen cançons, tio.
2: No, tete.
5: No fotis.
2: Va, no, això tio. No és l'interactuar.
0: Clar, això l'interactua, saps? Ah.
5: Va, i com esteu?
0: Pues estem molt bé, senyor de Tordera. I tu com estàs?
5: Molt bé, conduint. D'on és la CFM?
2: Vale. Conduint amb les zones Flash FM, has dit?
0: Ah, vale.
2: Una forma molt repel·lent de dir que escoltes la ràdio. Molt bé.
0: Molt bé, tio, que vagi bé.
2: Adéu, xato.
3: 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Hola, bones.
0: Hola, qui ets tu?
6: Soc en Taipo.
0: El Taipo.
2: El Taipo?
6: Sí, és el Taipo, el Taipolades.
2: El Taipolades. Però aquest nom d'on ve, tio? Què collons és?
6: No, soc en dit ahir. Però porto 27 anys aquí. Jo soc més d'aquí que d'allà.
2: Ah, vale.
6: Res, saludar-vos i res, que tingueu superbona festa i res, a saludar-te a tots i amb cuidado.
2: Home, jo agraeixo molt aquestes trucades, tio.
0: No, sí.
2: D'ànims, de... Vinga, podeu amb tot.
0: Clar.
2: Vaig a riure, cuidao.
6: M'han fet una putada.
0: Per què?
6: Estava plegada ara a les 9 i ara m'han enviat a l'aeroport de... No, em torno a recollir d'aquí.
2: Ah, estàs amb el Cabify.
0: Has de fer de taxista.
6: Sí. Sí, a tope, tio.
0: Bueno,
6: res,
0: però...
6: moltes gràcies,
0: molt agraït
6: per la feina que feu.
0: Molt agraït a tu per
6: trucar. Vinga. Vagi tot molt bé, molt bona nit i cuida't a tothom. Saludos a tots els autobuseros d'aquí de Catalunya.
0: Ets la cabra.
2: És l'animador oficial del programa d'avui, eh?
0: General, eh? La cabra. Molt bé.
7: 93 545 68 68.
0: Hola.
8: Buenas.
0: Hola, qui ets tu?
8: Hola, hola.
0: Hola, com et dius?
8: Jo em dic Joel.
0: Des d'on ens truca, Joel?
8: Bueno, tenim, d'on venim? Estic amb ma mare aquí al cotxe, estem conduint cap a Bellpuig.
0: Molt bé. A Bellpuig.
9: Sant Sadurní d'Anoia.
8: Ah, això mateix.
0: Sant Sadurní. No saps ni on vas, tio.
2: És que
0: saps?
2: Déu-n'hi-do.
8: No, condueix ma mare.
2: Bueno. Condueix mamada, vale?
0: I què faràs quan arribis, tio?
8: Pues no sé, a fer un beuret amb els col·legues...
0: Amb la mare, també.
2: Ah, la mare s'anima o no, també, amb els iogurines dels teus amics?
8: No, sí, home, la mare dormir.
0: Ui. Ah, que mala persona.
2: Ho has fet molt directe, obligant-la, no, una mica?
0: Que dolent.
2: Però jo la madre a la cocina, això no es fa, tio. Home, no.
9: És sa mare que l'ha tret a passejar aquesta tarda.
0: Si no, el nen no surt de casa. Allà amb la Play tot el puto dia,
2: ara,
0: saps?
2: Ara. Més, qui té el cotxe, tu o la mare? Pues calla, tonto el culo,
8: Pel parit.
0: Vam tallar el carnet d'una vegada.
2: Bé.
0: Molt bé.
2: El Joel l'hem deixat sense paraules, pobre, està tioso. No, no, normal, home.
0: Vale, adéu.
7: 93 545 68 68.
0: Hola.
10: Hola.
0: Hola, qui ets?
10: Hola, soc Cristian.
0: Cristian, on ets, tio?
10: No, sol. De Teruel.
0: De Teruel?
2: Terol existeix.
0: I què fas a Teruel?
10: Però soc de Sant Boi.
0: Ets de Sant Boi. I què fas a Teruel?
10: Pues porto 7 anys aquí, tio, que la meva parella és d'aquí.
2: Ah, la teva parella és del Terol. Que guai.
0: Molt bé. I ens escoltes. M'ha fet el lío. Perfecte. I quin és el plan de Teruel aquesta nit?
10: El plan de Teruel? Treballant com vosaltres. Que vaig de nit.
2: Ah, i què fas a la nit a Teruel? A què et dediques? Segura-te.
10: No, que va, treballo una empresa textil. Porto 10 màquines. Ah. I m'encarrego d'elles.
0: Vaya màquina.
2: O sigui, Teruel és una mica com el Terrassa, no?, d'aquí, de la zona de Catalunya, o què? Que hi ha molta tèxtil.
10: Sí,
2: vale.
10: Sí, ja massa, sí. Ja bastant.
0: Molt bé. Pues passa-t'ho molt bé a la feina, vale?
2: Gaudeix per Terol, que vagi bé.
0: Que vagi bé. Va, que arriba el Cano i el Justin Quiles amb això que es diu Olvidarnos de tot.
2: Toma, caroma.

0: És el Fercho. Vaya temazo que s'ha marcat el Fercho. Com ens agrada el feit, eh?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I més amb el John Summit, eh? Vaya tecnet, el bro.
0: Sí, que 305. Jo, per mi, el feit és dels artistes urbans més bons que hi ha ara mateix.
1: Sí, la veritat és que té un rotllo, una veu i unes produccions molt potents. Va, va, va, va!
0: És molt calvo, però no passa res.
1: Joder, porta la gorra per això. S'amaga!
0: Les 11:03, i atenció... Badia del Vallès. Us espera una nit grossa.
1: Dios.
0: Perquè avui dissabte 13 de juny arriba d'aquelles festes que es viuen fins al final. Grossa i fins al final.
1: Oh.
0: Des de les 11 de la nit i fins a les 3 de la matinada, el recinte final de l'Avinguda Burgos acollirà Flash FM on tour. Acaba de començar ara mateix.
1: Ara mateix, déu-n'hi-do.
0: Sessió amb Sergi Domènech i Héctor Ortega. Música, rima i ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix.
1: Yeah! Vamos!
0: Avui, 13 de juny, Flash FM on tour a Badia del Vallès. Us esperem a tots i a totes.
1: Sí, per la gent de la generació Z serà una molt bona festa, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Hi haurà samarretes.
2: Ué!
0: Hi haurà el Domènech.
2: Ué!
1: Hi haurà Parlopa.
0: No, hi haurà l'Ortega.
1: Ué! I què més hi haurà? Hi haurà enanos. Ué!
0: Què més hi pot haver-hi?
1: Pilinguis, ué!
0: Una altra cosa, ara no sé.
1: No sé, clar, què pot haver?
0: M's!
1: M&M's,
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Mare meva!
1: Hi haurà putes, eh?
0: Oh, hola!
4: Hola?
0: Hola, qui ets?
1: Wow.
4: Estem aquí, de Vilanant.
0: Què?
1: Vilanant.
4: Sí.
0: Un nan.
1: Què és això, el Vilanant? Hòstia, molaria, eh?
4: Un poble... A l'Empordà!
0: A l'Empordà hi ha un poble que es diu Vilanant.
1: Clar, és rotllo els pitufos, allà, tots enanos. Saps? Molaria que flipes.
0: Li ha fet gràcia.
1: Li ha agradat a l'enano.
0: Molt bé.
4: Estem aquí, que estem aquí, que s'ha complert d'en Fran i d'en Felipe, i l'estem passant pipa, eh?
0: Felipe!
4: Felipe!
0: Molt bé.
1: El rei.
0: Felipe!
4: I a demanar una cançó.
0: A veure, aquí es canten, no es demanen cançons, saps?
1: Clar, el Felipe vol l'himne d'Espanya, eh?
4: Vinga, va, eh? A la 3, eh?
0: 3, 2, 1,
4: va! És la 1.
0: No acabo de pillar el que diuen.
1: Clar, fui a l'orilla del
4: bueno,
1: no
4: sabem, río.
1: Era Estopa, no?
0: Quina cançó era?
4: No. La potra salvaje.
0: Ah, potra salvaje.
1: Hòstia,
0: vale.
1: Sí.
4: Sí, sí.
1: Isabel Atún, no? Es deia la tia.
0: Ayun. Vale, pues jo poso la potra i tu la cantes. Vale?
1: I tu me la empotres.
4: Va, la potra, pujau la ràdio.
0: No, sisplau, això no, però bueno.
5: Con la garganta de una diarena y con el odio del orgullo
1: y la... Na, na, na. Molt bé, aquesta gent, fantàstic.
0: Molt bé. Molt bé. No seràs tu, Isabel Ayun.
5: El que canta.
4: A tope, Catalunya!
0: Molt bé,
1: a
0: clar
1: tope,
0: que sí.
1: Vilanants, vinga.
0: Bueno, guapos, que vagi molt bé. Adéu. Les 11 i 6.
3: 93-545-68-68.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Josep.
1: Hola, Josep.
0: Des d'on ens truques?
4: Dis-me. Com esteu?
0: Des d'on ens truques, Josep?
4: De Tortosa.
0: De Tortosa.
1: I què fas a Tortosa, cabron?
4: Pues aquí estem de festa, perquè és el cumpleaños del meu company, el Rafael.
0: El Rafa.
1: El Rafael de Tortosa.
4: Sí, el Rafa.
0: Quants en fa el Rafa, a veure?
4: Este és el Rafa, del Barça és un poquet cani, eh?
0: És cani, el Rafa? Bueno, ja m'agraden.
1: Es cauen bé.
4: Com que t'agrada?
0: No, passa el Rafa,
4: Venga.
0: Passa el Rafa.
4: Rafa, parla.
6: Hola.
0: Hola, Rafa, quants en fas?
6: Jo 20. Avui 20.
0: Ah, pues sí que m'agrada, sí.
1: 20 anys, molt bé. Ets un canorro, com diu el teu col·lega?
6: Mi col·lega, Rafa.
0: Eh? Rafa?
6: En Josep i en Rafa som.
1: Vale, però tu ets molt cani, Rafa, com diu el teu amic, o no?
6: A ver, un poco, tengo un BMW en reloj falso del Chain, un poco sí.
0: Home, va ser que ho
1: és, sí. Està complint molt amb el tema, sí.
0: Molt bé, Rafa.
6: Sí.
0: Per molts anys, que vagi bé.
1: Vinga, tete.
6: Moltes de les gràcies.
0: Adéu. Hola.
1: Hola.
7: Hola, polles.
0: Hola, polla.
1: Com que polla? Déu meu.
0: Hola, gallina.
7: Què dius, Pacilón?
0: Com et dius?
7: Jo, Miquel.
1: Miguel, tu ets un tieso, no? Que no para de trucar-nos sempre, que està molt boig.
0: Ah, és aquest.
2: Sí, sóc jo. Aquest que li pagueu perquè us truqui, perquè no us truca ningú.
1: Bueno, doncs pues justament avui la veritat és que està trucant tot Quisqui, eh?
2: Sí, bueno, clar, perquè els dic jo.
1: Sí, segur.
0: Ah, oi, aquesta carinyo. Va fa molta mandra, de veritat, sí. Eh?
1: És a, que a mi em fa por i mandra.
2: És de, no, però és no em pengis, no em pengis, hòstia, no siguis tímid. No siguis tímid.
1: Tu ets
2: no.
1: Típic que al bar sempre reps, a la nit, sí. Perquè et poses pesat.
0: És d'aquell que no te'l treus a sobre, eh? Si és pesat, saps?
2: No, home, no.
0: I que a sobre Pau obre amor, la boca i li fa pudor a cervesa.
1: Amb el boro i a whisky, sí.
2: Va, Pau i amor, milaurista.
0: Mira, aquí no t'equivoques.
1: Va. Però el dia, els guanyem, bro.
2: No ens enfadem, no ens enfadem.
1: Vale, vale. Pues bueno, que te follen.
0: Pues explica algo interessant o et pengem?
2: Què vols que et digui? Va, pregunta'm algo.
1: Digue'ns-ho tu, que ens has trucat tu, cabron.
0: Collons.
2: Bueno, perquè em pregunteu alguna cosa interessant, va.
0: Vinga, que vagi bé.
3: 93 545 68 68.
0: Déu-n'hi-do. Els pastilles.
1: Déu-n'hi-do. Pastilles. Ah, és que diu, només parla de drogues, la cançó, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, és molt heavy.
0: Heu parlat de ibuprofeno, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No, que lo que
1: pastilles.
0: Hola.
1: Tu sí.
0: Hola.
7: Hola, sóc l'Álvaro. Hola.
0: Álvaro, baixa el volum de la ràdio, guapo.
7: Sí. Ara sí, perfecte.
0: No, jo vull parlar amb la teva nòvia.
7: No, no t'enfadis.
0: No, no vull parlar amb la teva nòvia.
1: No, només li vol tirar la canya, no et preocupis.
0: Clar.
8: Hola.
0: Hola, nòvia, com et dius?
8: Em dic Laia.
0: Laia, deixa aquest pavo i vine amb mi, va.
8: No, merci, no.
1: Uf, la Laia t'ha fet plantón, eh?
0: Ah, sí?
1: Per favor, Laia, però no coneixes el Miquel, és bon tio.
8: Sí, jo prefereixo el meu nòvio.
1: Prefereix el seu nòvio, clar.
0: Pues segur que la faig més gran, jo.
1: És més Fidel que Fidel Castro, molt bé.
0: Molt bé. I què fareu avui, parejita?
8: Pues acabem d'anar a la platja.
1: Ara, per què ho dius com si acabéssiu de follar?
0: T'ho juro que ho anava a preguntar.
1: Sí, no? Venim de la platja. I tu, guarro?
7: Què? No sé què, guarro.
1: Bueno, eso tu.
0: Bueno, que vagi bé, parejita. No parlen, tampoc, no diuen res.
1: Adéu, Laia.
0: Home, ja que truqueu, parleu, digueu alguna cosa, no?
1: Clar, ja que veniu de la platja.
9: Pensaba que contigo iba a envejecer.

Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: aquesta de Romeo Santos i Prince Royce que es diu Dardos.
1: Solo un sincer, por lo menos.
0: Saps què passa avui?
2: Cuidao, què passa?
0: Hi ha festa a Badia del Vallès!
2: Wow.
0: Amb Flash FM.
2: De fet, ja ha començat, no, això?
0: A les 11.
2: Déu-n'hi-do.
0: I fins a les 3 de la matinada.
2: Ei!
0: Flash FM on tour aquesta nit a Badia del Vallès. Hi haurà el Sergi Domena, l'Héctor Ortega i les samarretes de Flash FM. Ei! I alguna cosa més.
2: I alguna cosa més que no podem dir per antena. A veure.
0: Bueno, ho hem dit abans, no passa res. Ei! I ara, si vols, et pots trucar.
2: Bien.
0: En el 93...
2: 545... 68... 6... 8!
0: Per favor!
2: Déu meu, vaya lorato.
0: Bueno, va, que algú truqui i expliqui alguna cosa interessant. A pot ésser.
2: Vinga, va, expliqueu-nos. Ja sabem que hi ha molts fifes allà esperant pel Brasil-Marroc, però la resta que aneu a festa i també molta penya que ha acabat la cele.
0: Dios!
2: Que ens poden trucar, joder!
0: Avui hi ha Brasil-Marroc!
2: Sí!
0: Així?
2: A les 12, en punt.
0: Hi ha Brasil-Marroc!
3: En la 1. En Radio Televisió Espanyola.
2: Ah, però també es pot veure en català, cuidao, eh?
0: A la 2CAT.
2: A la 2CAT, sí.
0: És que he posat Brasil i m'ha sortit això. Hola. Hola, com et dius?
4: Hola. Anaïs, Marta i Júlia.
0: Anaïs, Marta, Júlia, des d'on ens truqueu?
4: Des de la carretera.
0: De carretera.
2: Que bueno, chicas. Que divertido.
0: Que bé, tia. I què fareu avui?
4: Doncs mira, venim d'un tardeo.
0: Vaya tardeo.
2: On heu anat?
4: A Girona.
0: Ah, sí? Feien un tardeo avui?
4: Sí, però era privat.
0: Ah, vale.
2: Ah, o sigui, éreu vosaltres a un Porsche. Fantàstic, eh?
4: Sí, ens hem passat genial,
0: Genial. Quants cubates t'has cardat al tardeo, a veure?
4: Aviam, cupetes de vi.
0: Quantes copes de vi t'has cardat?
2: Per favor.
4: Ens hem descomptat.
0: Vaya borratxa.
4: Estem conduint, així que molt malament no podem anar.
2: Bueno, o si aneu malament i creieu que no, el qual és molt perillós per la resta de conductors, filles de puta.
4: No, al volant, alcohol, zero.
0: Sí, bueno, pues estàs donant un exemple de merda guapa, saps?
4: Va. No, eh? La conductora no ha begut.
0: A quina carretera estàs?
4: A la E15, AP7.
0: Vale, arroba policia de Girona, cap allà. Vinga.
2: Vinga, les deteneix. Bueno, potser ja se'n volen, eh? Amb les esposes i tot.
0: Ah, potser sí.
2: Voleu un poli molt fort o què, noies?
0: Vaya marrana!
2: Déu-n'hi-do!
0: Per favor!
2: Però si tu tens un sex shop!
0: Molt bé, guapa. I però no allargareu la nit o què, tia?
4: Bueno,
2: ara segueix, això no acaba.
0: Ah, mira.
2: Ara acaba de començar.
4: Ara acaba de començar
0: a casa, exacte. Ah, sí, urgia a casa teva.
2: Hòstia. Oye, pues volem anar nosaltres, podem passar-nos o no?
0: Sí.
4: Apunteu el telèfon, apunteu.
0: Vale. Vale, avui tenim una urgia a casa d'aquesta noia. Bé.
4: Bueno,
0: digues la direcció.
2: Digues.
4: No, veuràs. És privada, és privada.
0: A quin poble és?
4: A Monistrol.
0: A Monistrol de Montserrat. Molt bé.
2: Sí. És molt gran, hi ha molta penya o no?
0: No sé, l'altre dia hi ha el papa allà, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Van al papa l'altre dia, eh? Cuidao, eh?
2: A l'orgia. Què ha dit, a Gaioles?
0: La carretera està allà.
2: Ah, vale. Dic, mare meva, el papa. Per favor!
0: Molt bé, que vagi bé.
4: Adéu!
2: Anem amb compte.
4: Adéu!
5: 93-545-68-68.
0: Deixa'm beure aigua perquè això és molt fort per mi.
2: No, clar, és que estem que no estem, mare meva, amb aquestes notícies.
0: Jo ja en tinc 30 per aquestes coses.
2: Per favor, el meu senyor. Hòstia, quin soroll ha fet, eh? Ha sonat molt HD, no, això?
0: Hola?
6: Hola, bona!
0: Per favor, per què vida estan?
6: Escoltant el cotxe, me cago en Déu!
0: Bueno, clar, perquè ens escolta per la ràdio, molt bé. Vale. Molt bé.
6: Bona nit.
0: Tu qui ets?
6: Estem a Vilanova i és el temps de vi.
0: És el temps de vi de Vilanova.
2: Ah, sí?
0: De vi, la nova. Molt bé.
2: De vi, sexuals. Bé.
6: De vi, sexuals.
2: De vi, Belzunce. Molt bé.
0: I què fareu avui?
6: Posar-nos David fins al cul.
0: Molt bé!
2: Ara, i després donar-li al David pel cul.
0: Molt bé! Ah. Perfecte, que vagi bé.
5: Adéu. 93 545 68 68.
0: Com ens agrada el vi.
2: Déu-n'hi-do, i el David, bé.
0: Viva el vino.
2: Hòstia, bona frase aquesta de Mariano, eh?
0: Viva el vino i les mujeres.
2: Les cabres.
0: És que clar. Hola. Adéu. Les 11 i 25 minuts, volem saber a on aneu de festa avui.
2: Expliqueu-nos, cabrons.
0: Hola.
7: Ai. Oh, no, no.
0: Hola. Collons.
7: Però què està succeint?
0: Hola, cap a casa, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Hola.
8: Qui passa, Primo?
2: Què has dit de Capravo?
8: No, qui passa, Primo?
0: Hola, Primo.
2: Ah, qui passa? Hòstia, clar, aquest està esperant al Marroc.
0: Ah, clar.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Estàs nerviós?
8: Estoy jodidamente jodido, te lo juro.
0: Estás jodidamente jodido.
2: Y te lo juro. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué ha pasat?
8: Porque estamos perdiendo.
0: No, pues pero si...
2: No ha començat. No ha començat.
8: Yo necesito algo para activar noche, ¿eh?
2: Necesitas algo para activar la nit. No sé, tú sabrás.
8: ¿Puedo pasar por radio a buscar algo?
0: No, no, no, no.
2: No, no, sí, anda, quina por.
0: No, no, no, no.
2: ¿Tú crees que aquí deixem pujar la gent? Si ens porten sopar, sí, però per drogues, no. Bueno, cuidado.
8: Yo te traigo bomba boom.
0: Per favor, no. Ara, no, aquesta broma no fa falta. Ara,
2: aquest humor, no, saps?
8: ¿Qué pasa, joder? Vengo esta noche a dar a tu mujer o todo.
2: Limita bé el cabron, eh?
0: Jo t'escupa bastant bé.
2: No sé com es diu aquest tio, segur que és de Girona o de Tarragona, però que limita molt bé el cabron.
8: Soc català.
2: Ja ho sabem, conyo.
0: Li faltava el patinet i ja està.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, ja ho tenia.
2: I el xant del PSG.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: Adéu, tio.
0: Adéu.
5: 93 545 68 68.
0: A veure, hi ha bromes que a vegades fan falta, eh?
2: Sí, que aquí ho passem malament, que són hores molt intempestives i no volem cap bomba a l'estudi.
0: Bomba.
2: Clar.
0: Bomba. Clar, és que clar. Merda, no la trobo.
2: I la bomba?
0: No la trobo.
2: Bomba.
0: On està? Merda, m'estic posant... Aquí està.
2: Bé.
5: Bomba.
2: Bomba. No volem això.
0: No.
2: Clar, no volem.
0: No, no. Què?
2: Bomba.
5: Bomba.
0: Bé. Hola. Adéu.
2: És la bomba, aquesta trucada.
0: Ah, sí? Va, anem a escoltar el Farruko, amb això que es diu Ja pa què.
2: Eh!

0: Voy. Al Bad Bunny, això es diu Voy a llevarte paper.
1: Venga, paper.
0: R-R.
1: Paper.
0: Va, anem a agafar més trucades.
2: Truca'ns ara. Va, va, va. 93 545 68 68.
3: Ella se vuelve loca.
1: Se va volver loca.
4: El què, el què, el què?
1: Se vuelve loca.
4: Vapor. Per favor.
0: Vinga, va, que truqui algú i expliqui una cosa interessant.
1: Vinga, truca'ns i ens dius que, com va la festa, si estàs fent alguna cosa, una pajilla i a dormir. Ens és igual, però expliqueu-nos-ho, va.
0: O si estàs a punt de veure el futbol.
1: Sí, déu-n'hi... Ojo, podem fer la narració, del Brasil
0: Marroc. Està a punt de començar, Dios.
5: Hombre, Paco, que estamos preparados con todo aquí las cosas, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
5: Con los Bártulos, los Cubatillas y sobre todo la selección de Marruecos, que está dispuesta a hacer de todo hoy, ¿eh?
0: Molt bé.
5: Por favor.
0: Que sí, perquè avui juga... Morocco, Brasil. Suena.
5: Brasil. Está creepy.
0: Què és això?
1: És com una cosa que s'ha posat de moda, que expliquen quins són els jugadors de les seleccions i ho fan amb una mena de cançó brasilera com molt enrotllada.
0: Ah, ai, mira, i Morocco, Brasil.
1: Clar, veus? I ara està dient l'alineació del Marroc.
0: Ah,
1: són
0: vale.
1: Noms dels marroquins d'allà, de la selecció.
0: Tinc el top 50 de Marroc. La cançó més escoltada de Marroc avui és aquesta.
1: A veure... Si no canta.
0: No, no canta res,
1: han robat la lletra, què ha passat aquí?
0: I en canvi...
1: Sembla català, una mica. Sí, però sembla... T'ho juro, tio,
0: I en canvi, la cançó més escoltada de Brasil avui és aquesta.
6: Ojo. Ela não vai pro roteio pra ver montaria. Ela não vai pro roteio.
1: A veure, jo no vull dir que m'agradi més Brasil, però és que el rotllo de la música brasilera...
0: És otro rotllo.
1: És otra cosa, mariposa. Sí, sí. Ei!
0: Doncs vinga, va, qui creus que guanyarà avui? Marroc o Brasil?
2: 93 545 68 68.
0: Molt bé. Sí, potser, a veure aquesta.
1: La perla.
0: Molt bé. Vale, no, si no truca algú, hem de dir alguna cosa per la ràdio, no?
1: Clar. Bueno, no, és que efectivament, doncs això, a veure amb qui aneu, si aneu amb el Brasil o amb Marroc, qui creieu que guanyarà el partit d'aquesta nit?
0: 93-545-6868 des del telèfon del Flash Urban.
2: 93-545-6868.
0: Recordem que tenim el WhatsApp per si voleu demanar bromes telefòniques, això sí, per fer entre setmana,
1: Sí, exacte, però ja les podeu anar encarregant, a través del WhatsApp, que és el 699-69-69-69.
0: El WhatsApp del Flash Urban.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
1: Hola.
7: Ja no me sents?
0: Sí, com et dius?
7: Jo, Uia.
0: Uia.
1: Uia, d'on és aquest nom?
0: La Uia.
7: Del Marroc.
0: Ah, sí?
1: O sigui, vas amb el Marroc.
0: Vamos.
7: Claro.
0: Quan creus que quedaran avui? 3-1 a favor del Marroc.
1: A favor dels marroquins.
7: Claro que sí.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: I on miraràs el partit, Uia?
7: Uia? A veure si pronte.
0: Ah,
1: vale. A veure si arriben aviat per veure'l. Bueno, Uia, fantàstic.
0: Que vagi bé, guapa.
1: No puedo.
0: Vinga, va.
2: 93-545-68-68.
0: Hola.
1: Epa. No, no.
0: Què està passant avui?
1: Per què?
0: Què passa avui?
1: Derecha.
0: Avui hi ha festa major a Badia del Vallès.
1: Vale, gran festa. Qui punxa?
0: A l'Ortega i el Domena.
1: Ole.

0: Bueno, més
1: salou
0: que Lloret,
1: però
0: sí.
1: Sí, bueno, també. Lleida ho té més a prop.
2: Clar, clar,
1: és un fly.
2: Hòstia, a quant està més o menys?
0: Una horeta.
2: Una horeta, Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, Lloret de Mar en vindrà el doble o triple.
3: Per favor.
1: Molt bé, i quin és el plan? Quedar-te allà a la platja a dormir o tornaràs cap a casa?
0: No, em quedo a dormir allí, que tinc una casa, demà ja torno dilluns.
1: Ah, cuidao, aquest home té pasta.
2: Vaya millonetis, com ens agrada. Algú no ens passem després, eh? Fer uns quants veures.
1: No, no, riguis. Pues que vagi molt bé aquesta nit a la Gachimba. Vinga.
2: Adéu, xato.
0: Moltes gràcies, guapos.
1: Adéu, maco. Hola. Hola.
2: Ui.
4: Que estem des del taxi de Lluís als Valentins.
1: Ah, el taxi.
2: El taxi d'aquí, d'un amic vostre o d'un servei qualsevol?
4: No, del nostre contacte de confiança.
2: Ah, el vostre contacte de confiança.
1: Teniu un taxi de confiança, que guai, no?
2: Taxi camello.
4: Sí, anem de festa ara.
1: A on?
4: Als Valentins, en el nostre company Lluís.
2: Venga, Valentins.
1: Però on aneu de festa?
4: Els Valentins de l'Orquestra Panorama.
2: Molt bé, es diu els Valentins de festa.
1: Ah, vale, vale, sí. Molt bé, doncs ja convidareu, vale?
2: Vinga, xato.
1: Adéu. Me enteré que te pinché la última vez, así que con más razón. ¿Qué tal, mi gente? Yo era el lago favorita. ¡Jay Willis!

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Truca'ns en... 3, 2, 1... 93, 545, 68, 68.

0: me tienes loco, loco, loco.
1: Loco, loco.
0: Ay, espera, que me he colgado el micro. Ara.
2: Per favor.
0: Hola, per hola, favor. Loco.
2: No, no, lo pitjor és que jo estava parlant i no tenia ni el micro davant, imagina't. Molt bé. Tinc boig, per favor.
0: Ay, tienes loco. Bueno, solo que no es poden explicar les coses que passen en aquest estudi.
2: Bé, bé.
0: Perquè si es poguessin explicar...
2: Va, estaríem ja al carrer, no?
0: Tindríem un finiquito.
2: Bueno, i a la presó podria ser o no? No, a la presó no. Home, crec.
0: No, no tant.
2: Bueno, ojo,
0: Tu creus?
2: No, no, presó no. No. Ara que no sembli aquí que fem coses no, horribles, no, home, no, no, no som assassins.
0: No, a veure, ens portem bé,
2: però...
0: Però dintre d'uns límits, saps?
2: Però...
0: Hola? Hola? No?
3: Hola, bona nit.
0: Hola, per què no contestes, tia? Què te passa?
3: Bona nit, bona nit.
0: Com et dius?
3: Em sents o no?
0: Bueno.
2: Més o menys. Com et dius, tia?
3: Bueno, mira, em dic Dolors, soc de Xerta, de la província de Tarragona, del Baix Ebre.
0: Ah, molt bé.
3: I, bueno, sí, som la penya taurina de lo burladero, de Xerta.
0: La penya taurina.
2: La penya taurina sí. De lo burladero, heu dit.
3: Lo burladero, de Xerta.
2: Però per què, us burleu de tothom o com va?
3: No, no mos burlem de ningú, la veritat. I mos n'anem de festa, anem als Valentins.
0: Als Valentins.
2: També?
0: També van als sí. Valentins. Però
2: avui
0: és als Valentins.
2: No sé.
0: Però què és això? Explica'ns-ho.
3: Avui toca als Valentins.
0: Què és això, tia?
3: Actua l'orquestra Panorama i l'Emissió.
2: Molt bé. Bueno, és que no ens hauríem de perdre, això.
0: La polla.
2: La festa del Venga Valentins és la polla.
3: Avui sí, perquè... Home, pensa que se reuneixen quasi 5.000 persones, eh?
0: 5.000 persones? Dios.
2: Déu-n'hi-do. Sempre el Mundial de Futbol, això, per favor.
3: Sí.
0: Molt bé. I tu, tia, què creus que guanyarà avui? Brasil o Marroc?
3: Home, jo crec que guanyarà el Brasil,
0: per
3: la
0: què?
3: Veritat.
0: Per penso. Què?
3: Home, no sé. El Brasil té molts bons jugadors, eh?
0: Ah, vale.
3: Però, bueno, no es pot dir, però, bueno, no es pot dir res, eh? Perquè a vegades...
2: No, a vegades el futbol sorprèn, futbol, que sí?
3: El futbol ja sé com és, no? Que sorprèn. A vegades potes per un i guanyar l'altre.
0: No,
3: però,
0: ja,
3: bueno, jo crec que guanyarà Brasil.
0: La
3: però,
0: vida
3: bueno,
0: és molt heavy.
2: Ja I, a més, el Marroc, cuidao, que et pot robar el resultat, també, eh? Que no se sap mai.
0: Sí, mai se sap.
2: També té molt bons jugadors. Clar.
3: No se sap mai.
0: Molt bé, guapa. Gràcies per la teva trucada, vale?
2: Oye, per ser, han dit que eren taurinos, no?
0: És taurinos.
2: Sí, sou la penya taurina, no? O sigui, mateu a toros. Sí.
0: Dios!
3: No? Anem tots, sí.
2: Vale, vale.
0: Mateu a toros?
3: Sí, dels bous a la marxa, vale? Perquè veigues que fem de tot, vale?
2: Vale, vale.
0: Fan de tot.
3: Molt bé, sí. Moltes gràcies per aprendre-mos la trucada.
0: Adéu, guapa.
3: Que passeu molt bona nit.
2: Que educada, no, la taurina?
0: Sí, sí.
2: L'assassina d'animals.
0: Per ser taurina està molt educada,
2: sí, molt
0: educada.
2: Sí,
0: sí, sí. Molt bé.
2: Torero.
0: Olé. Olé.
4: Soca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Què farà avui la nostra audiència?
2: No ho sé pas, per això trucaràs.
0: Ah, sí?
2: Clar, home, sí.
0: Ah, Maria.
2: Maria.
0: Hola.
5: Hola.
0: Bueno, la ràdio.
2: Què és això?
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
5: Sara.
0: Sara, la marrana.
2: Jo, la cabra.
0: Des d'on ens truca, Sara?
5: Sí, és que estem tornant a treballar ara.
0: Ah, sí? De què treballes, Sara?
5: Estem a la Renfe, carinyo.
0: A la Renfe? Sempre a matar-la, Sara.
2: Sí,
0: doncs,
2: no, Sara, però tu no arribes enlloc.
0: No, no.
5: No, però t'hem fet, carinyo.
2: Tempes, és l'estíquer mític, no?, de WhatsApp, aquest. Tempes.
5: Claro, claro, claro.
0: Clar, clar. Quanta gent t'ha insultat a tu per la teva feina, Sara?
5: Espera, que tinc els companys aquí que et volen saludar.
0: Tots treballen a la Renfe,
2: eh? A veure... Clar, arriben tard per saludar perquè és que normal.
0: Clar, perquè t'han anat a Renfe.
2: Sí. Però a
5: temps que ens recordava a nosaltres, el Sergio i jo, que sempre truquem cada nit.
0: Cada nit a trucar, tia.
2: Ah, pues sí? No. I què expliqueu?
6: Claro.
2: I què ens expliqueu?
6: Esperamos a escucharte. ¿Te acuerdas que me dijiste no sé qué del JC Reyes?
0: Mira, guapo, tenim tantes trucades cada dia, sí. Saps?
2: I parlem també molt del JC Reyes, vull dir, que, és que no és que sigui algú molt especial.
6: Ah, però, bueno, pues si no te acuerdas de mí, muy mal, eh?
2: Però nos caís superbien igualmente, eh? I nos sí, gusta sí. Cuando llegáis tarde con la Renfe, eso mola mucho.
6: No, siempre.
2: Sí, sí.
0: Siempre tarde con la Renfe, ¿eh? Pero claro. Mal, molt bé.
6: Claro, pero hay que tener fe.
2: Ten fe. Ya lo ha dicho sí, tu amiga.
0: Sí, es que... no, es que no fa gràcia.
2: Claro, es que sobre repeteix el chiste y tarde. No. Me cago en la puta, coño.
0: Ah, bueno, es que treballa la Renfe.
6: ¡Hostia puta ya, coño!
2: Por favor.
0: O sea, claro. Bueno, adeu, que vagi bé.
2: Venga.
0: Venga, va, que arribarem a les 12.
2: Ojo.
0: Aló.
2: Aló.
0: Aló. Va, ho farem amb l'Omar Cours i això que es diu Coco.
2: Quiero Coca.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 12.

0: Vaya temazo per començar aquesta nova hora, eh? La Shakira. Dai, dai.
1: És l'himne del Mundial, això, no?
0: Ai, ai, està a punt de començar el Brasil-Marroc.
1: El Brasil versus Morocco.
0: Qui guanyarà? Qui guanyarà?
1: Déu-n'hi-do. Home, el Brasil, no, jo crec.
0: Ah, sí?
1: Tenen molt de nivell.
0: Ah, sí?
2: Truca'ns ara.
1: Va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
3: Jo sóc l'Àlex de Piera.
0: Àlex de Piera, què fas avui, tio?
3: Pues mira, te digo lo que estoy haciendo.
0: A veure, què fas?
3: Pues estoy en el coche escuchándoos.
1: Vale.
3: Bebiéndome un buen Desperados y fumándome un leño que pagué.
0: Em sembla un planazo,
1: eh? Aviam, aquest home és l'enveja de tota Catalunya, Andorra i exteriors, eh? Mare meva!
0: I estàs sol al cotxe? Tu solet?
3: Aquí está el pastor.
0: Ah, vale, està amb el seu friend. Molt bé.
1: Com es diu el pastor?
0: El pastor.
1: Porque,
3: no, porque... no, yo soy el pastor.
0: Ah, ¿vale? Estás sol, doncs.
1: Ah, clar, perquè s'està fumant un bastón i el pastor sempre va amb el bastó aquell, saps?
0: Ah, vale. Molt bé.
3: ¡Claro!
0: És que jo, com que no sóc del rotllo fumeta, no tiri puta idea.
1: No, no t'amaguis de la teva veritat, va. No t'amaguis.
0: Molt bé. I després què faràs, tio?
1: Pues cocaïna.
3: Pues anar cap a casa i a dormir, a mona.
0: Bueno, ja està. És que clar, ja, després d'un porro que has de fer, dormir.
1: Però molt bon plan chill. Bueno, li entrarà la gula, eh? Amb el porro després tens molta gana, no, tio?
3: No, no, que gula ni gula. Si tengo aquí mi gofre...
0: Buah, ah, bueno, clar, ja està. Està curat d'espans, aquest home.
1: Ho té tot muntat, que fill de puta, eh? Quina enveja. Per favor.
3: Hombre, hombre. Doncs
0: pues molt bé, pues continua amb nosaltres, vale, tio? Que vagi bé.
3: Vale, venga.
1: Venga, xaval.
2: 93-545-68-68.
0: Va, que volem saber què feu aquesta nit de dissabte. Fins a la 1 en punt, agafant trucades al 93-545-68-68.
1: Ojo, que la 1 serà quan començarà una festa guapíssima on van l'Héctor Ortega i el Sergi Domena, eh?
0: A Badia del Vallès.
1: Toma, Jeroma.
0: I amb samarretes.
1: Venga, bé.
0: Som-hi que som-hi.
1: Per tota la família, coño.
0: Arriba Reels B, amb això que es diu Tu a 5.

0: tiempo de hoy, si regresa, ya os digo, me mareo.
1: Vaya mareo.
0: Qué rica.
1: Sonido.
2: Soca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Quina serà la següent trucada d'aquesta nit?
1: Doncs no ho sé pas, per això trucaràs. Això ens agrada saber.
0: Así.
1: Vamos.
0: Tothom està mirant el partit de futbol?
1: Home, hi haurà algun que anirà de festa, no? Algun copeo?
0: Hola, com et dius?
3: Hola, soc Joan.
0: Joan, des d'on es trucàs?
3: Des de Els Montells.
0: I què faràs avui, tio?
3: Mira, us he d'explicar una cosa molt important.
0: Què ha passat?
3: Jo soc membre d'un grup d'amics que som uns sedentaris de collons, i he d'explicar una cosa. Mm. Ara mateix anem a obrir el nostre canal de Twitch.
0: Ah, sí?
3: Perquè hem de monetitzar el nostre sedentarisme d'alguna manera.
1: I clar, sou sedentaris, però què feu? Parleu de la vida? Fumeu porros? Què feu exactament?
3: No, porros... potser dalt una mica atrás d'esta història, però... Sí, parlem una mica de la vida, juguem a jocs, retransmetrem lo mundial en directe...
0: Ah, vale, del rotllo podcast, però amb un stream en directe.
3: Sí, esteu fent el també n'hi haurà...
1: Però feu rotllo narradors de futbol en el Twitch aquest?
3: No, farem genèric, farem una mica de tota la vida, és a dir, seguirem amb la vida normalment.
0: Vale.
1: Parleu de tot i de sobte direu, ai, per cert, mira, gol de Vinícius, no? Coses així.
3: Exacte.
1: Molt bé. Pues, oi, molta sort, tio, espero que es faci molt bé.
3: L'únic que haurem de censurar molt, perquè aquí la gent fuma com un carretó.
0: Clar, fumar us haureu de fer-ho darrere la pantalla.
1: Clar.
0: Ja està.
3: Tampoc es pot... Per la gent que vos està escoltant, el canal se diu Alma100/.
0: Bueno, o ja ens convidaràs o ja ens o una birra, com a mínim, després de dir-ho per la ràdio.
1: Home, has fet la promo, hòsties.
3: Per descomptat. Per començar, ja tenim el botellero ple.
0: El botellero ple. Vale. Ah. I això, on ho fareu? Des de casa teva?
3: Sí, des de l'almacén d'un col·lega.
0: Ah, perfecte.
1: Hòstia, té un magatzem. Mira, podeu fer o pel·lis de terror o un directe de Twitch. M'agrada molt la segona opció. Fantàstic.
3: I tant.
0: Vale, doncs pues molta sort, que vagi molt bé, tio.
1: Adeu, xatos.
3: Moltíssimes gràcies. Adeu.
0: Ànims.
1: Ànimus.
0: Tu pots.
2: 93-545-68-68.
0: És el telèfon de la ràdio perquè ens truquis ara mateix i ens expliquis a on vas de festa aquesta nit de dissabte.
1: Vinga, va, expliqueu-nos què tal l'ambient, les copetes que porteu i el que esteu fent.
0: Hola. Adéu, bona nit.
1: No.
0: Que vagi bé. Des de l'aigua, aquí. Vaig a fer un glob d'aigua, vale?
1: A veure, que sona molt bé en aquest micro. No, és que em posa... És que és com que em fa ràbia, però a la vegada m'agrada. A veure, està vull fer-ho com tu. Sona millor el teu, és que fas algun com més millor. Fa ràbia. Veus com un esportista, no? Com un anunci de Powerade.
0: Ara has rascat la barba, és que jo no en tinc.
1: Ah, sí, mira.
0: Dios!
1: Pot ser escroto o barba. Escoge. Molt heavy, eh? Llamades.
0: Hola.
4: Hola,
0: tia, com et dius?
4: Jo, Andrea.
0: Andrea, des d'on ens truques, petita?
4: No, jo de Barcelona.
0: De Barcelona.
1: ¿Y qué estás haciendo, Andrea? Cuéntans.
4: Jo ara me voy de fiesta.
0: Ah, sí?
1: Vas de festa, cap a on?
4: No sé, pero en pilli.
1: Però,
0: tia, hostia, però a veure, què vols? Vols tecno, vols pigeo, vols reggaeton, vols guiris, què vols?
4: Vull preguntar per fer una broma a ma mare.
0: Sí, però això fa...
1: No. Això per WhatsApp, Andrea, carinyo, però per favor... Una cosa, digue'ns una cosa, és a dir, tu ara mateix estàs per la ciutat de Barcelona, sola, que no saps on aniràs de festa, de sobte truques a un programa de ràdio que no sé per què estàs escoltant, si en teoria estàs anant de festa, i ens dius que vols una broma telefònica, però t'ho veus normal.
4: Claro, perquè vaya el coche amb amigues.
1: Ah, vas amb amigues, vale.
0: Vale. Passa
4: claro,
0: una mica...
4: No, me sola no.
0: Però a veure, una cosa, a quina discoteca vols anar?
4: A la Opium.
0: A la Opium.
1: Hòstia.
0: Vas forta, tia.
1: Vaya chonis.
4: Sí, claro,
0: a la Opium. I a quina hora vols tornar a casa, avui?
1: Bueno, si vols tornar a casa, clar.
4: Pues a la que m'apeteixi.
0: A la que t'apeteixi.
1: Bueno, pues vigileu per allà, per la zona, en sèrio.
0: Clar, però potser acaben sense carteres.
4: Sempre.
1: Clar, perquè les perden de les borratxes que van.
0: Ah, vale, clar, deu ser això.
1: Sí.
0: Molt bé.
4: Me podeu dir el número de WhatsApp per a fer-li la broma a ma mare?
0: Escolta, 699 69 69 69.
4: Vale,
1: vols també el nostre número? Vols el nostre número també per fer xupitos o no, Andrea?
4: Tu dis-me els dos.
1: Bueno, va, el de WhatsApp del programa 699 69 69, vale?
0: Andrea. Adéu, guapa, que vagi bé.
2: Adéu. 93-545-68-68.
0: Per una trucada que tenim, hi ha senyora Ties, aquesta.
1: Hi ha una Tiesini, que deia que estava amb amigues, que no m'ha escoltat cap amiga, també t'ho dic. O sigui que...
5: Bueno, bueno.
1: A la meva.
0: Potser està a la seva imaginació.
1: Ui.
0: Hola. Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Ja, que ràpid hem entrat, no?
0: Sí, home, sempre entrem ben ràpid aquí.
1: Sí.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, com et dius?
6: Pau.
0: Pau, des d'on ens truques?
6: Pau, des de Blanes.
1: Vale.
0: Molt bé, Pau. I què faràs a Blanes?
6: Però hi ha unes fogueres.
0: Ah, sí?
1: Ah.
6: I les saltarem.
1: Ah, fareu rotllo aquests vídeos que la penya salta com a Sant Joan?
6: Sí, sí, sí. Podem els peus dins i tot.
0: A la foguera.
1: Collons, però quin mal. Però són brases o fogueres? Que és diferent, lo de...
6: Fogueres, fogueres. Anem amb tot.
1: Déu-n'hi-do. És un perill, això, eh?
0: Passar un vídeo, que jo vull veure això com ho fas, tio.
1: Clar.
6: Ara, guata, t'ho passo.
0: Vale, perf. Vinga, que vagi bé per Blanes.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Ai, que només queden 3 programes de dissabte! Quina pena!
1: No, no, la policia, no.
0: Hola.
7: Hola. Hola, bon dia.
0: Bon dia, com et dius?
7: Em dic en Pere.
0: En Pere de la Cullera.
1: Pere, baixa el volum de la ràdio, bro.
7: No, no, no, no, no. Em dic Pere Ahmed.
0: Pere Ahmed.
1: Pere Ahmed.
0: Ahmed.
7: Pere Ahmed.
1: Ah, vale. Ah, nom català i cognom marroquí, suposem, no?
0: Ah, molt bé.
7: Sí, sí, sí.
1: Vale.
0: Pere, què faràs avui, tio?
7: Hòstia, avui aniré... A menjar falafels.
0: A menjar falafels?
1: Però...
7: A menjar falafels.
1: És el teu
7: porque
1: pla de nit.
7: Porque es nuestros amigos a las grandes.
1: Vale. Bueno, espera, no sé, tio.
0: Jo no sé si és una broma o si és veritat.
1: Jo crec que ens està prenent el pèl. Bueno, doncs vés a mirar el Marroc-Brasil, bro, i no molestis, home. Hòstia puta.
7: Venga.
0: Que, per cert, van 0-0.
1: Sí.
0: I qui creus que guanyarà?
8: Pues mira, te explico, Paco, porque madre mía, el nivel futbolístico que tenemos aquí... Tot i que ara sembla que guanyarà el Marroc contra los brasileros, eh?
0: Sí, eh?
8: Sembla, dona aquesta sensació.
0: Hola.
9: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
9: Maria.
0: Maria.
1: Como mi planta, què tal?
0: Com estàs, petita?
9: Molt bé.
0: Què faràs avui, Maria?
9: Estic aquí amb un amic meu prenent
1: algo. Uf, però acabareu follant.
0: Oh, sí.
9: No, no, no.
0: Com que no?
9: No, no, som amics.
0: Però amics de què?
1: Con derecho a roce.
10: Amics de què ens voldríem follar el mateix.
1: Ara.
0: Ah, vale. Ui.
10: Ara.
0: A vegades em passa a mi també això.
1: Sí? Ara. El senyor.
0: Molt bé, i on sou?
9: Estem a Roda de Barà.
0: Gran poble.
1: Vale, i a veure, esteu a una casa d'ell o d'ella, no? I esteu fent cubateos.
9: Exacte. Sí.
1: I, vale, a nosaltres no ens enganyeu. Avui acabareu a quatre potes els dos, o sigui, no dieu mentides.
0: A veure, cada com un diferent.
1: Clar, exacte.
0: No una.
9: Ojalà, ojalà.
10: O el mateix.
0: O el mateix? Ho faríeu amb el mateix, els dos?
1: Sí.
9: Bueno.
0: Això vol dir que ja ho han fet.
1: Sí, sí, han experimentat.
10: No.
1: Aneu a clubs de swingers i coses així o no, bros?
10: No
9: ho hem fet de moment.
10: De moment.
0: Bueno, però sí, la porta està mig oberta, eh?
1: I les cames també.
0: Molt bé. Molt bé.
9: Sí, és que tenim un problema amb el vi.
0: Us agrada massa el vi?
1: Us posa cachondos, no?
9: Bueno, no, que tenim un problema de cames, que se'ns obren.
1: Ah, amb el vi se us obren les cames, no? O sigui, es posen cachondos amb el vi.
0: Dios!
1: Déu-n'hi-do.
10: Vale, ja em poso el cosa, també.
1: Ens volen fer enveja, només, aquests tios, eh? Voleu dir a tota l'audiència que follareu, mentre aquí estem nosaltres treballant.
0: Que rico!
10: No, no, sí, realment, segurament res.
0: Molt bé, guapos, que vagi molt bé la nit. Una abraçada.
10: Igualment.
0: Adéu.
11: Que te pitxe la última vez, así que con más razón.
12: ¿Qué tal, mi gente? Yo creo el lago favorita. Yeah.

0: Cuerpo me arrebata, tu cuerpo me tiene loco.
1: Qué bonito, qué romàntic, no, aquest artista.
0: Robert Loco.
1: El Reyes, el Rayas.
0: Hola, bona nit.
2: Adeu, que vagi bé.
0: Buenas noches, señora.
3: Truca'ns ara. Va, va, va, 93-545-68-68.
0: Va, truca i lia-la en directe aquí al Flash Urban, a Flash FM.
1: Va, que són dos quarts d'una, encara queda mitja horeta de programa perquè aprofiteu i ens truqueu ara mateix.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques, tio?
4: Des de Salou.
0: I què faràs per Salou? A veure qui eres.
1: Cachimba.
4: Pues re, ara sortiré un ratet de festa per aquí.
0: Ah, sí?
1: Pels bars de Salou,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: Bueno, està la discoteca
4: home,
1: aquella...
4: Home, claro, lo que pasa es que no tinc lloc on dormir. I estic buscant a veure si alguna noia per aquí em fa la judeta.
0: Ah, mira, mira, que tonto. Semblava tonto.
1: Déu-n'hi-do, i per què no empalmes, bro?
4: Joder, perquè, tio, jo estic molt cansat ja, perquè ja porto tot el dia a la platja.
0: Ah.
4: No he parat en tot el dia,
0: saps? I per què no dorms a la platja?
4: Necessito descansar.
0: Dorm a la platja, tio.
4: Perquè vull dormir amb un llit. Tinc fred.
0: Sí, doncs passa el teu, saps?
1: És que demanes molt, eh? Demanes molt.
0: Paga't un hotel.
4: Oh, ojalà.
1: No, ojalà no, paga tal, tio, jo què sé, segur que hi ha hotels per 70 pavos.
0: Serà per hotels a Salou, per favor.
1: Ah.
4: Clar, això tindrà-ho, però no hi ha pasta, nano.
1: Ah, estàs tieso.
0: Tu hauries d'haver pensat dos cops abans de sortir de casa, potser, no?
1: Clar.
4: Sí, jo crec que sí, perquè estic tieso.
0: No, no, tieso, Houdini, està. Ah,
1: per favor.
0: Molt bé, guapo, doncs es porta per Salou.
4: Bueno, guapo, allí ve.
0: Vinga.
4: Adéu.
0: Adéu. Hola.
1: Adéu. Adéu, xaval.
0: Per què ens pengen?
1: No, no, no.
3: 93 545 68 68.
0: Va, que volem saber on aneu de festa aquesta nit de dissabte, perquè ja és estiu, quasi, fa caloreta, si està bé, pim-pam, saps?
1: Com gaudeix la penya, com gaudeix?
0: Hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda, com et dius?
5: Soc Natàlia.
0: Natàlia, vas fumada o alguna cosa?
1: Sí.
5: Tu ets Miquel?
0: Sí, encantat, Natàlia. Sí que va fumada, eh?
1: Per favor, si ha dit bona tarda.
5: No, jo no fumo, eh?
0: Pues bona tarda, dos quarts d'una de la matinada, però bueno.
1: Algo raro, sí.
5: Bueno, bona nit.
0: Sí. Natàlia, des d'on ens truques?
5: De Castelló de Empúries.
0: Molt bé, i què et passa?
5: Pues res, que avui és el meu aniversari.
0: Ah, per molts anys, Natàlia.
1: Ai, ja estàs soleta?
5: Moltes. No, estic amb la meva família, estic molt feliç.
0: Quants en fas?
5: Pocs.
0: No, va, digues la veritat.
1: Tu faràs 40.
5: Oye, Miquel,
0: què?
5: Saps per què te truco?
0: Adiós, perquè...
1: Dios, vull lligar amb tu.
5: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
1: Hola!
0: Dios, pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
5: Oh.
0: Saps?
5: Oh! Com es diu el teu jefe?
1: El Didi. Me llamo Didi.
0: Digues Didi, el Didi.
5: Pues mira, ¿teniu el comitè d'empresa o alguna cosa així?
0: Dios!
1: Sí, es diu tescoltem@grupflash.cat. Aquest és el nostre
0: comitè. Envia un correu i digues, el Flash Urban no és fàcil dissabte.
1: I ja està.
5: Vale, nen. Oye, ponme un potre salvaje, que m'encanta.
0: T'agrada la potre...
1: I un cubata.
0: Sí?
1: Tu vols que t'empotrin, no?
0: Bueno.
5: No, vull que me poses aquesta cançó que m'encanta.
0: Ha sigut un plaer parlar amb tu, tot i que no ens vols escoltar, però bueno, vale.
1: S'ha criticat la cabrona, eh?
0: En plena cara, saps? Per
1: favor.
5: No, s'ha d'acceptar la crítica també una mica.
0: T'imagines que el jefe ha escoltat això, ara?
1: I que de sobte deixem de fer els dissabtes la temporada vinent?
0: Ah, mira, t'imagines?
1: Seria molt heavy, eh?
0: Ah, mira.
5: És el que hi ha, Miquel, eh?
0: Què?
5: És el que hi ha, Miquel.
0: Tu el que vols és que nosaltres no treballem i que no tinguem feina.
5: No, no, tu treballa, però una mica... Que no fa res tant.
1: Que no xerris tant,
0: que no xerris tant.
1: Bueno.
5: M'encanta, Flash FM.
1: Sí, segur. Ho has pensat a sobre, molt bé.
5: Oh!
0: Si tu te pregunten quina ràdio escoltes, què diràs?
5: Flash FM.
0: Ah, vale.
1: Ara m'agrada.
0: Menys mal. Vale, que vagi bé.
5: Vinga, moltes gràcies.
0: Però no sé de què es queixa, si marxem a menys vi.
1: Per favor.
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Madre mía, com està el Marruecos, Paco, eh?
0: Hola, bona nit.
7: Madre mía, com està Marruecos, Paco. Madre mía, Manolo.
6: Què tal, rei, com estàs?
7: Pues aquí sigo en el coche fumando porros.
6: ¿Cómo nos gusta?
0: ¿Es el de abans, encara? ¿Ets el mateix?
7: Sí.
6: ¿Y para qué llamas, escucha, Paco?
7: No, es que, ¿qué le pasa a la tía esta? Es que si no habláis yo no me lo paso bien.
0: ¡Ara!
1: ¡Ara!
0: Bueno, ve,
7: pero... Escúchame, el programa este va de esto. O sea, si no te gusta, pues no lo escuches.
0: Y ya está.
1: Pues también es verdad, querido. Muy
0: claro.
1: Bien dicho.
7: ¿O no?
0: Sort que ha trucat al fumat per explicar les coses clares,
1: clar,
0: saps?
7: Però bueno, massa. Oye, yo digo lo que puedo, no, tampoco me quiero pasar porque no sé las normas.
0: No, pásate.
1: Sí, tu liala.
7: Ah, pues me cago en su puta madre.
0: Per favor!
1: Ara m'agrada, bé.
0: Però què dius?
1: Clar que sí, ens ha de defensar el poble, molt bé.
7: Hòstia, tu, tío, venga, ala.
0: Quants porros portes?
7: Es que me alegráis la noche, te lo juro, eh.
0: Sí, però quants porros portes ja?
7: Este es el segundo.
0: El segundo.
1: ¿Y te'ls fas molt grossos o no? ¿De medio gramo o de cuánto te lo haces?
7: De uno mínimo.
1: ¡Hola! Pero va fortíssim, eh?
0: Clar, i després...
7: Home.
0: Clar, després té els gofres, té allà els donuts, el sucre màxim.
1: I la d'esperados, la birra.
0: Dios!
1: Que també té molt de sucre.
7: Sí.
0: Mare meva.
7: Putos amos.
0: Vinga, un petó, que vagi bé.
7: Sou uns jefes, uns putos jefes.
1: Dios, però com ens està menjant la polla, per favor. Sí que li agradem.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Vinga.
0: Hola, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
8: Ferran, què tal?
0: Ferran, des d'on ens truques?
8: Pues mira, surto del Cabró Rock ara.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Surs del Cabró Rock, Ferran?
0: Ah, Ferran, sí. Molt bé.
1: Ah, i què, has lligat o no allà?
8: No.
0: No has lligat al Cabró Rock? No hi ha prou material per lligar al Cabró Rock aquesta nit?
8: Hi ha molts cabrons, no.
0: Hi ha cabrons.
1: Sí? Ningú t'ha tocat la pera aquesta
0: sí?
1: nit?
8: No.
0: I què has anat a veure al Cabró Rock avui, Ferran?
8: Ui, Laxant Busto, boníssim.
0: Ah, sí?
1: Com ha dit que es diu? Laxant, eh?
0: Laxant Busto. Has cantat la cançó de Llençat?
8: Clar.
0: És un temazo, eh?
1: I t'has llençat o no,
8: sí.
1: Ferran?
8: Sí, de l'escenari m'he llençat.
0: Dios!
8: La temporada que ve no plegueu, eh?
0: Que te callis!
1: Ai, com passaràs els caps de setmana?
0: Clar!
1: Amb el Miquel, eh?
0: Clar! Ai, quina cosa.
8: Bueno.
1: Ai, Ferran, de veritat.
0: Gràcies, Ferran, per trucar-nos.
1: Vinga.
8: Home, de res. A la 25ena me l'heu agafat. Esteu més sol·licitats que el papa, tu.
0: Per favor.
1: Déu-n'hi-do. Estàs a punt de mirar el Marroc-Brasil, no, Ferran?
0: Dios.
1: Vaya golazo, Paco.
8: Exacte.
0: Mira, última hora. Gol.
6: Atención, Ferran, porque acaba de marcar Vinicius Junior.
0: Ah, sí?
6: Madre mía, Paco.
0: Quan van?
6: 1-1.
0: 1-1.
6: Empate de los marroquíes contra Brasil.
0: Gràcies, Ferran, que vagi bé.
6: Adiós, Ferran.
0: Cuideu-vos. Ai, per favor. Que ja marxem.
1: Heu gol de Brasil, vamos.
0: Ens escoltem dilluns.
1: Dilluns ens escoltem, va.
0: Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Adéu.

boca té el meu nom. Però que voldries tenir? Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: és el Covata i truca'ns! 93 545 6868.
1: La febre.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.